L'Enriqueta se'm posa ben dreta. Quan penso en la Raquel m'apunta al cel. Quan penso en la Cristina, renoi com se m'empina. Però penso en la Consol i ja no aixeca el vol. Trempar o no trempar no sempre es pot triar. Aquesta mascla cantarella de molt viril collita ressona dins de la garita on s'avorreix el sentinella. Quan penso en l'Enriqueta se'm posa ben dreta. Quan penso en la Raquel m'apunta al cel. Quan penso en la Cristina

xiprer i enmig de la galerna, tot vigilant la gran llanterna, així canta el vell faroner. Quan penso en l'Enriqueta, se'm posa ben dreta. Quan penso en la Raquel, m'apunta al cel. Quan penso en la Cristina, renoi com se m'empina. Però penso en la Consol i ja no aixeca el vol. Trempar o no trempar, no sempre es pot triar. El seu reclinatori és dur, la cel·la és fosca i trista, i entona això el seminarista de nit quan no el sent pas ningú. Quan penso en l'Enriqueta, se'm posa ben dreta.

del triomf, a tu he vingut per revifar la flama i em fa plorar sentir com brama el bon soldat desconegut. Quan penso en l'Enriqueta, se'm posa ben dreta. Quan penso en

Comprant calma quan tot just vorejava el llindar que turmenta l'adolescent. Quan París fumejava, embriac d'utopia, jo només somiava amb el número 10. Mentre amors i futbol en robaven les hores, un poeta cercava respostes al vent. I tot just vaig

0: una cançó de Catalunya Nord.
1: Un baixanenc i una ribes altesa, lligats de fresc al fogot de l'amor. Se van casar aquesta lluna darrere, a l'agost, quan els Jaumets sumadors. I el novi ple de galanteria li va dir on podríem anar a fer el viatge de nostra majoria.

vida, malgrat el temps sol punt de s'embrumar. Cal que refrenc la ruta és més plasenta i a la mar arreu vam arribar. M'he del temps que el fricot acabava de coure, el dolent temps no es va contrariar. Mita aquí que no

massa amb els seus jocs patrimonials. La nòvia em feia la grimassa, deia són jocs que són pas ben loials. Si te podia tornar la parella amb els galants que són festejat, del Riberal fins a la Ganganella n'hi hauria prou.

els cims ni les aus no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riure.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Baixa Bullera, 93.1.
2: Hem vist com trencaven un poble en dos mons. Hem vist grans imperis caient en segons. Hem encès fogueres quan caia

La rumba de Catalunya és nostra i de ningú més. Ai, la rumba de Catalunya és nostra i de ningú més. I és de tots els catalans. És nostra, guarda la clau, i és de tots els catalans. És nostra, guarda la clau. Jo sóc

Ets la sort, sort de qui malgasta. Ets la dona de les dones, ets la veu de les femelles, ets la nineta de les nines, ets la pau de la impaciència, ets la mare de les mares, ets el mar de la sapiència, ets la queixa de les queixes, ets oferta mai no et queixes, ets la queixa de les queixes, ets oferta mai no et queixes.

0: Són les 6.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
4: Bon dia, Toni Comín tornarà de l'exili dissabte 24 d'octubre organitzant una caminada popular des de Catalunya Nord per travessar la frontera. Segons han avançat els companys de RAC1, aquesta és la decisió de l'exconseller de Salut, ara eurodiputat, que tornaria pels vols del migdia, tot i que encara no sabem exactament per quin punt. Avui és dimecres de mobilitzacions tant al sud com al nord, al sud amb columnes de pagesos que van amb els tractors cap a Barcelona. La columna de les comarques gironines ha sortit de Santa Llogaia d'Àlgama, al costat de Figueres, però també hi haurà columnes des de Vic, Lleida o Tortosa, d'entre altres. El pas dels tractors provoca afectacions a la mobilitat durant tot el dia i arreu de Catalunya Sud. I avui també surt al carrer a Perpinyà els jubilats, a l'espera d'una mobilització més transversal que tindrà lloc aquest dissabte. La convocatòria de dissabte és a les 10:30 del matí a la plaça de la República, tot i que també es mouran els pagesos des de les 9 del matí, bloquejant les entrades a la ciutat. I canviem de qüestió perquè la revista Enderrock ha presentat un rànquing dels 50 millors àlbums de música en català del segle XXI. Aquest rànquing l'han fet conjuntament 50 periodistes musicals d'arreu dels països catalans, d'entre els quals una representació de Ràdio Arrels. L'àlbum guanyador d'aquest rànquing ha estat Alegria, dels mallorquins Antònia Font.

0: La segona posició l'han guanyat Manel amb l'àlbum 10 milles per veure una bona armadura.
1: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig.
0: I el pòdium dels 50 millors discos del segle XXI el completen els Pets amb l'àlbum Agost.

0: Pascal Comalada és l'únic nord-català del rànquing. És a la posició 41 amb el seu àlbum Recital amb el poeta Enric Casasses. I en agenda cultural, Sant Llorenç de Cerdans celebra aquest cap de setmana la Catfesta. De divendres a diumenge es proposaran diverses activitats en aquest vilatge del Vallespí. Joan Iglesias és membre del Centre Cultural Català del Vallespí.
1: Enguany fem la nostra Catfesta, la festa del Centre Cultural Català del Vallespí, que és la 14a a Sant Llorenç de Cerdans, la Vall de Quera, l'Alt Vallespí, del divendres 16 al diumenge 18 d'octubre. Vet aquí, aquesta festa que organitzàvem fins ara a Arles, doncs ens proposem de presentar-la a Sant Llorenç. És a dir que el Centre Cultural Català del Vallespí, que replega totes les entitats i associacions que tenen un lligam fort amb la identitat, amb la catalanitat al Vallespí, doncs enguany ens proposem d'anar cap a Sant Llorenç i altres moments, potser anar cap a altres pobles de l'Alt Vallespí.
0: I en esports, ahir el Barça va guanyar 1-4 contra el Galatasaray turc en un partit que havia començat perdent. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
3: Bon dia i bona hora. L'anticicló domina encara per damunt dels nostres caps. Els vents són variables al matí, però a mitja matinada i a la tarda ens venen de llevant i són fluixets. El cel és més aviat barat per núvols molt alts i fins. És un ambient gairebé estiuenc avui, amb màximes altes, 19 a la Llaguna, 20 a la Tor de Querol i Prats de Balaguer, 20 a Codalet, Illa, Baixàs i Nils, 22 a Prats de Molló, 24 a les Illes i a Boremar a Portvendres. Avui Sant Calix i Sant Just. És just avui, eh? També localment a Catalunya celebren Climent Riera de Vic. El 14 d'octubre de 2019 és el tsunami democràtic com a resposta a la publicació de la sentència del judici contra els líders del procés independentista. Ocupen la terminal 1 de l'aeroport del Prat.
4: Ràdio Arers, a Sureda, 95.
5: Una hora 100% en català.
6: Ràdio Arels.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Hi ha una planta al cap de vall que aguanta un bacteri que vol anar pujant. Hi ha una planta al cap de vall que aguanta un bacteri que vol anar pujant. La planta que aguanta. I el bacteri que ja té senderi, hi ha una bèstia es vol assemblar.

0: Ràdio Arrels.
1: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
2: Són les 7, escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels i ara, com cada matí, comencem amb l'informatiu i després la previsió del temps.
3: L'informatiu a Ràdio Arrels.
4: Bon dia, Toni Comín tornarà de l'exili dissabte 24 d'octubre organitzant una caminada popular des de Catalunya Nord per travessar la frontera. Segons han avançat els companys de RAC1, aquesta és la decisió de l'exconseller de Salut, ara eurodiputat, que tornaria pels vols del migdia, tot i que encara no sabem exactament per quin punt. Avui és dimecres de mobilitzacions tant al sud com al nord, al sud amb columnes de pagesos que van amb els tractors cap a Barcelona. La columna de les comarques gironines ha sortit de Santa Llogaia d'Àlgama, al costat de Figueres, però també hi haurà columnes des de Vic, Lleida o Tortosa, d'entre altres. El pas dels tractors provoca afectacions a la mobilitat durant tot el dia i arreu de Catalunya Sud. I avui també surt al carrer a Perpinyà els jubilats, a l'espera d'una mobilització més transversal que tindrà lloc aquest dissabte. La convocatòria de dissabte és a les 10:30 del matí a la plaça de la República, tot i que també es mouran els pagesos des de les 9 del matí, bloquejant les entrades a la ciutat. I canviem de qüestió perquè la revista Enderrock ha presentat un rànquing dels 50 millors àlbums de música en català del segle XXI. Aquest rànquing l'han fet conjuntament 50 periodistes musicals d'arreu dels països catalans, d'entre els quals una representació de Ràdio Arrels. L'àlbum guanyador d'aquest rànquing ha estat Alegria, dels mallorquins Antònia Font.

0: La segona posició l'han guanyat Manel amb l'àlbum 10 milles per veure una bona armadura.
1: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig.
0: I el pòdium dels 50 millors discos del segle XXI el completen els Pets amb l'àlbum Agost.

0: Pascal Comalada és l'únic nord-català del rànquing. És a la posició 41 amb el seu àlbum Recital amb el poeta Enric Casasses. I en agenda cultural, Sant Llorenç de Cerdans celebra aquest cap de setmana la Catfesta. De divendres a diumenge es proposaran diverses activitats en aquest vilatge del Vallespí. Joan Iglesias és membre del Centre Cultural Català del Vallespí.
1: Enguany fem la nostra Catfesta, la festa del Centre Cultural Català del Vallespí, que és la 14a Sant Llorenç de Cerdans, la Vall de Quera, l'Alt Vallespí, del divendres 16 al diumenge 18 d'octubre. Vet aquí, aquesta festa que organitzàvem fins ara a Arles, doncs ens proposem de presentar-la a Sant Llorenç. És a dir que el Centre Cultural Català del Vallespí, que replega totes les entitats i associacions que tenen un lligam fort amb la identitat, amb la catalanitat al Vallespí, doncs enguany ens proposem d'anar cap a Sant Llorenç i altres moments potser anar cap a altres pobles de l'Alt Vallespí.
0: I en esports, ahir el Barça va guanyar 1-4 contra el Galatasaray turc en un partit que havia començat perdent. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
3: Bon dia i bona hora. L'anticicló domina encara per damunt dels nostres caps. Els vents són variables al matí, però a mitja matinada i a la tarda ens venen de llevant i són fluixets. El cel és més aviat velat per núvols molt alts i fins. És un ambient gairebé estiuenc avui, amb màximes altes, 19 a la Llaguna, 20 a la Torre de Querol i Prats de Balaguer, 20 a Codalet, Illa, Baixàs i Nils, 22 a Prats de Molló, 24 a les Illes i a Borremar a Portvendres. Avui Sant Calix i Sant Just. És just avui, eh? També localment a Catalunya celebren Climent Riera de Vic. El 14 d'octubre de 2019 és el tsunami democràtic com a resposta a la publicació de la sentència del judici contra els líders del procés independentista. Ocupen la terminal 1 de l'aeroport del Prat.
4: Ràdio Arrels, a 3era, 95.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
5: Per avui, dimecres 14 d'octubre, doncs, tenim una primera hora molt carregada. Aquest cap de setmana és la Catfesta a Sant Llorenç de Cerdans, en parlem amb en Joan Iglesias. Després, història amb la Maite Bercons, parlem de l'Emma de Barcelona, que va ser doncs, abadesa, primera abadesa del monestir de Sant Joan de les Abadesses. Després, esquitxos de poesia presentat per en Pere Manzanares, parlarem d'en Pere Figueres. Divendres passat, la cantant Maria del Mar Bonet va donar un concert a l'Olimpia de París. El català Miquel Motzfeldt-Tirac era present i va parlar amb algunes personalitats presents i, doncs, la protagonista. Acabarem doncs amb la qüestió com l'augment de les temperatures afecta la gent que viu dins doncs el Pacífic.
6: Cada dia Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: prop.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Cultura a Ràdio Arrels.
4: Amb l'Oriana Penyé.
5: La CCCB, que és una entitat lligada amb el català al Vallespí, organitza com cada any doncs, la Catfesta doncs, al Vallespí. Doncs, els anys passats se feia en un dia a Arles de Tec, però enguany es fa durant 3 dies a Sant Llorenç de Cerdans. En parlem amb en Joan Iglesias, membre del CCCB. Bon dia.
6: Bon dia, Lauriana. Bon dia als auditors i auditores de Ràdio Arrels. Doncs sí, enguany fem la nostra Catfesta, la festa del Centre Cultural Català del Vallespí, que és la 14a, Sant Llorenç de Cerdans, la Vall de Quera, l'Alt Vallespí, del divendres 16 al diumenge 18 d'octubre, els propers, doncs la propera, el proper cap de setmana, vet aquí. Aquesta festa que organitzàvem fins ara a Arles, doncs ens proposem de presentar-la a Sant Llorenç. És a dir, que el Centre Cultural Català del Vallespí, que replega totes les entitats i associacions que tenen un lligam fort amb la identitat, amb la catalanitat al Vallespí, doncs enguany ens proposem d'anar cap a Sant Llorenç i altres moments, potser anar cap a altres pobles de l'Alt Vallespí.
5: I quines personalitats hi haurà a Sant Llorenç de Cerdans?
6: Doncs aquesta festa cada any la solem fer amb un padrí, amb un enguany tenim un padrí i una padrina. A Sant Llorenç doncs, donarem la paraula com a padrí al senyor historiador veí de Sant Llorenç, en Ramon Sala i Canadell, ben conegut, i a la Miquela Falgueres, també ben coneguda, doncs ells dos seran els padrins de la festa.
5: Quin és el programa per a aquesta Catfesta?
6: El divendres 16... A les 18 hores doncs, tenim una taula rodona al voltant del tema de trabucaires i fronteres amb el senyor doncs, historiador nostre, en Ramon Sala, i Ateneu, amb el seu llibre doncs, que va fer fa uns anys, Trabucaires i fronteres, en Lluís Miró i Solà, que també doncs, intervindrà. El senyor Miró i Solà doncs, va fer un llibre, ha fet una recerca sobre el procés dels trabucaires que se'n diu l'Alba dels Matiners. I en Josep Vilà i Vergés, que és doncs, encarregat dels guardes forestals de tota l'Alta Garrotxa, que té un llibre publicat que és Els trabucaires i que doncs, entre tots tres hi haurà una taula rodona al voltant d'aquest tema. Això s'acabarà cap a les, direm, 7:45 del vespre, a les 8, i vet aquí. I l'endemà, el dissabte 16, doncs proposarem una pel·lícula amb un concert d'en Lluís Llach. Llavors, el concert d'en Lluís Llach, posem l'últim concert, el darrer concert, però en Lluís Llach, esclar, els darrers concerts han sigut a Verges, han sigut potser abans al Palau de Sant Jordi de Barcelona, però és interessant perquè en Lluís Llach, si vols, va venir per primera vegada el que en diem ara la Catalunya Nord, la Catalunya del Nord, o el Nord de Catalunya, el 9 d'agost, en el marc de la Festa Major de l'any 1969. Doncs veieu com els anys passen, però les figures rellevants resten. Doncs això serà el dissabte a partir de les 16 hores a la sala del cinema de Sant Llorenç. Després ara vindria, diríem, el plat fort, és a dir, a partir de les 10 del matí doncs hi haurà la festa com ans se solia fer, amb la presentació de paradetes de totes les entitats del Vallespí, sí, del Rosselló algunes, de l'Empordà, del Gironès, de tota del Ripollès, de la Garrotxa, hi haurà teatre, hi haurà revistes, hi haurà cant, música, ball català, sardanes, actuacions boniques com ara els dansaires de Sant Llorenç, hi haurà lectures teatralitzades, Després, un dinar, i el dinar és també el plat fort, podem dir fins, una paella de germanor, un dinar de germanor, amb una gran, gran paella, i demanem a la gent que si volen venir, doncs vinguin amb plats, plats, coberts, gots i barrets, perquè si fa sol menjarem allà de fora, a vora del riu de la Riera Bilbera. El preu és de 20 euros, se podran comprar doncs, els tiquets allà mateix, vet aquí. Pel que fa a l'entrada d'aquesta diada, tot és gratuït, Hi haurà la presència de, per exemple, el País d'Art i Història Transfronterer, la Casa Macià, els Amics de Sant Aniol de Guges, l'Escola de Català de Sant Llorenç, les Escoles de Català de tot el Vallespí, el Casal de Perpinyà, Òmnium Cultural, els Amics de la UNESCO de Girona, també vindrà, veig, a Ràdio 4, després els agermanaments entre nord i sud, també els actors econòmics de Sant Llorenç, com són ara la Toile du Soleil o Creació Catalana, vet aquí, tot això, doncs, tota la diada del diumenge. I què te podria dir de més? Doncs res, que hi haurà la signatura d'aquests llibres, que serà interessant també de veure el llibre de l'Ernest Costa i Savoy, que ha fet un llibre que és una meravella sobre Sant Aniol de Guges, un dels centres, diríem, més important de la vida d'aquest tal Vallespí, de l'Alta Garrotxa, i ha fet un llibre magnífic que ja es va presentar fa uns 2 anys amb els Amics de Sant Aniol de Guges, Arles de Tec, és un llibre molt, molt bonic. Després també tindrem, per exemple, en Víctor Cucurull, que vindrà a presentar el seu llibre i signarà el seu llibre El secret de la B baixa, i altres autors. La revista cultural Vallespí, ben entès, perquè el Centre Cultural Català del Vallespí, el seu segell de presentació és una revista en català que fa, que és una revista anual, i també doncs, es presentarà i es podran comprar, mirar revistes de les antigues. I normalment també hi haurà la revista Alberes, de l'editorial Gavarres, que vindrà a presentar la seva revista. I no oblidem pas la llibreria de Can Gironella de Prats de Molló, que per cert, parlant de Prats de Molló i de tot aquest alt Vallespí, tindrem els Amics del Coll de Malrem, que vindran a presentar també la seva associació, així com l'Escola de Català de Prats de Molló. Vet aquí, per ara, doncs, jo convidaria tota la gent que tinguin ganes de pujar a l'Alt Vallespí, que val la pena de pujar fins a Sant Llorenç de Cerdans costosa, tota aquella vall de Quera, i de trobar la gent de l'Empordà i de la Garrotxa i del Ripollès i del Gironès i més enllà. Vet aquí, Lauriana.
5: Moltes gràcies, Joan Iglesias.
0: Radio Arels, a tu i 95.
5: Parlem de l'Emma de Barcelona, que va ser la primera abadessa del monestir de Sant Joan de les Abadesses, amb la Maite Bercons.

0: Radio Arrels, a Salelles, 95.
1: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: Un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Emma de Barcelona, l'abadesa repobladora. Va néixer el 880 a Sant Joan de les Abadeses i va morir el 942. Era abadesa. Tercera filla de Guinadilda i Guifré, tot i no triar el seu futur religiós, s'hi va adaptar a la perfecció, amb una personalitat carismàtica i amb grans dots de gestió, va fundar la primera comunitat de monges de Catalunya. En Mona era petita, però els seus pares tenien grans plans per ella. És clar que al principi Emma no es devia fer càrrec del que significava ser la tercera filla del comte Guifré el Pilós i de Guinadilda. Els germans grans els tocaria repartir-se els comtats de Barcelona, Girona, Osona i la Cerdanya i Besalú. I a ella els pares li havien assignat el monestir de Sant Joan, el Ripollès, que acabaven de crear per impulsar i controlar el repoblament de la zona. I la feina havia de començar de seguida. Per això, el 885, quan ella només tenia 5 anys, la varen lliurar com a oblata. Així es va esdevenir abadesa als 15 anys. I així va créixer Emma, lluny de la seva família, entre les parets fredes i nues d'aquell monestir romànic, esperant el moment en què fos prou gran per agafar-ne les regnes. Mentrestant, era el bisbe Gutmar de Vic i el seu pare qui governaven per tot arreu. El 897, el comte Guifré el Pelós va morir durant una ràtzia islàmica al Solsonès. Havia arribat l'hora que els fills continuessin la feina. Emma, que rodava ja als 15 anys, va esdevenir per fi abadesa i va crear al seu voltant aquesta primera comunitat de monges de Catalunya. Hi havia arribat per força, però a diferència del seu germà Radulf, donat a Ripoll com a oblat, però que en va sortir per casar-se abans de ser nevat, Emma es va dedicar intensament al seu càrrec. Era una dona forta i de personalitat carismàtica, com hem dit, i que feia molt bé la gestió política i econòmica. Durant la seva llarga vida va aconseguir multiplicar considerablement les propietats que tenia el monestir des de la seva fundació. Va crear pobles, esglésies i monestirs, el Ripollès, el Berguedà, el Vallès, i es va haver de defensar de les ànsies depredadores dels seus propis germans. El poder del monestir va ser tota la seva obra. Ho va aconseguir gràcies al privilegi que li havia concedit el rei Franc. El monestir i tota la vall de Sant Joan depenien directament d'ella, sense cap altre lligam. Emma, dins del seu territori, governava igual que els germans, o potser més, ja que fins i tot tenia poder dins de les esglésies. Després de morir, als 62 anys, el poder i l'influència del monestir de Sant Joan de les Abadeses es va mantenir durant un temps, però la pressió dels comtes veïns no va cessar fins a l'any 1017. Van aconseguir finalment expulsar-ne totes les monges.
0: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: Un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyé.
2: Són les 7:30, escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels i sembla que avui el sol continuarà sent present.
1: La previsió del temps. Enric Balaguer.
3: Bon dia i bona hora. L'anticicló domina encara per damunt dels nostres caps. Els vents són variables al matí, però a mitja matinada i a la tarda ens venen de llevant i són fluixets. El cel és més aviat velat per núvols molt alts i fins. És un ambient gairebé estiuenc avui, amb màximes altes, 19 a la Llaguna, 20 a la Torre de Querol i Prats de Balaguer, 20 a Codalet, Illa, Baixàs i Nils, 22 a Prats de Molló, 24 a les Illes i a Borremar a Portvendres. Avui Sant Calix i Sant Just. És just avui, eh? També localment a Catalunya celebren Climent Riera de Vic. El 14 d'octubre de 2019 és el tsunami democràtic com a resposta a la publicació de la sentència del judici contra els líders del procés independentista. Ocupen la terminal 1 de l'aeroport del Prat.
4: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
1: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
2: Parlem de poesia amb en Pere Manzanares. El protagonista d'avui serà en Pere Figueres. Divendres passat, la cantant Maria del Mar Bonet va donar un concert a l'Olimpia a París i el català Miquel Motzfeldt-Tirac era present i va entrevistar doncs, personalitats presents i també la protagonista. Acabarem aquesta hora amb la crònica CO2, com l'augment de la temperatura afecta la gent que viu al Pacífic.
0: Ràdio
1: Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Pere Figueres és l'actor i el testimoni viu de la cançó nord-catalana. A Perpinyà. Nat a Pontellà el 1950. Vinyater, cantant, poeta i escultor. És autodidacta. Molt d'hora la seva sensibilitat l'ha portat cap a la poesia escrita per d'altres, on ha puat la lletra de les seves cançons. Poetes de la generació anterior, Joan Amada, Josep Sebastià Pons, i sobretot, qui serà el seu mentor amb un respecte i consideració mútues, Jordi Pere Cerdà. Durant 40 anys no ha parat de cantar, quan ja tard s'ha donat a conèixer amb textos propis, recollits en el llibret nou, editat el 2016. Nou, del poemari nou, el xifra i potser com l'adjectiu de la mateixa sonoritat. Inspirat pels nombrosos artistes que té per amics, tasta també amb èxit les arts plàstiques com els seus canyataps. Del poemari nou llegirem Morir. Morir un dia de bremes, voldria com un raïm major desfer-me de la vida mig estiu, mig tardor. I només amb rialles voldria, com un raïm madur, ser plorat amb llàgrimes d'un aiguatge de frescor. Morir un dia de bremes, voldria, igual al gatimell, darrer company del xirment espigolat pels ocells. I només amb l'esperança voldria, com un raïm ben amagat, ser cobert de fulles seques, passat bremes, oblidat.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
4: En Miquel Motzfeldt-Tirac era present divendres passat pel concert de la Maria del Mar Bonet a París, doncs a l'Olimpia, i doncs va entrevistar les personalitats que eren present durant aquest concert i també la protagonista.

Escolteu Ràdio Arrels. L'actualitat a Ràdio Arrels.

Maria del Mar Bonet va oferir divendres de la setmana passada un concert d'homenatge als 50 anys del mític recital a l'Olímpia de París. La cantant mallorquina va tornar a actuar en aquesta famosa sala parisenca davant d'un públic nombrós, amb algunes cares conegudes com el president Carles Puigdemont, l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, o la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart. El nord-català Miquel Motzfeldt Tirac hi va ser present i va aprofitar per parlar amb alguns dels assistents i amb la protagonista.

0: l'emoció que us ha transmès?
1: Molta emoció, perquè poder cantar i rememorar una història de fa 50 anys d'un país que estava en guerra, jo, bueno, en guerra, en perill, o amenaçat pel franquisme, o vivint el franquisme durament, va poder tenir uns moments de llibertat i ara és molt necessària també la mateixa llibertat. Una mica de tristesa, perquè penses, estem reivindicant el mateix que reivindicàvem en aquell moment, eh? Però bueno, no ens cansarem de cantar i de sentir-nos i tan ben acollits. Per nosaltres en aquells moments França era Europa i era el món que ens escoltava. Encara ens estimem molt França, eh? Però tot el món global no ens permet tenir aquesta comunió amb vosaltres, sinó que es dilueix tot.
0: Viviu a París?
1: No, visc en un poble de Vic, a prop de... Hem vingut després de Barcelona.
0: Molt bé, molt bé.
1: Ahir sentia l'Orfeó Català.

0: Boh, és potent, es pot dir potent, potent, sí.
1: Què n'heu pensat de la Maria del Marconet aquest vespre? Que, com us ha semblat ella?
0: És com una actressa, una actriu, però que canta, no?
2: I, sí, canta molt bé, amb molta força, transmeteix molt bona.
0: Sí, té una manera de cantar que és molt particular, no? I doncs, sí, a mi m'ha agradat.

0: és el secret per aquesta longevitat de la veu, mig segle després encara aquesta veu que inunda la sala?
1: No és un secret, és cuidar-se-la tots aquests anys, no? Sí, me l'he cuidada molt. He anat amb professores de cant, he anat amb professores... Sobretot una cosa que vaig fer molt important va ser que vaig anar uns 7 anys o 8 amb una professora d'energia per el que volies fer, o sigui, pel cant, no? D'energia del cos, de trobar l'energia del cos sempre, no? I del voltant teu i de... Això m'ha ajudat moltíssim, moltíssim.
2: Sí. França i París als anys 70 simbolitzava un poc la llibertat d'expressió.
1: Sí, llavors sí.
2: I ara ha canviat la vostra visió avui dia?
1: Home, com tot, Europa ha canviat una mica, no? Però venir a París és sempre una festa. De veritat, una ciutat meravellosa. M'agrada moltíssim. No sé per què no m'hi quedo a viure. Potser com aquestes actrius espanyoles que s'han vingut a viure aquí. Jo també vull un piset allà on vulgueu. I em quedo allà una temporada. M'encantarà. M'encanta molt la possibilitat dels museus, la possibilitat de la cultura a cada cantonada, no? I després arriba a la plaça de la Bastilla amb la gent jove, amb la policia allà fastigosa. Vull dir, per mi va ser un moment magnífic, això que el taxista que ens portava ens va dir: no us puc deixar més que aquí, havíem de travessar tota la plaça amb guitarres, maletes, el Jan i jo, però contentíssims, dèiem, però què és això? Com ens rep París en aquest moment, no? Amb una refrega sentida, no? Per als estudiants, i veies estudiants grans dient: no, jo estic aquí per ajudar els petits, no? Ah, bueno, això era magnífic, ho vam passar molt bé, la veritat, i espero que aquesta ciutat, com als anys 60 hi va haver una petita revolució també molt important, doncs continuï així, continuï fent la revolució.
3: Bé, aquest concert flotava als 50 anys, no?, dels 35, no? Hi havia, sí, una càrrega històrica, simbòlica, molt forta, sí, però al mateix temps hi ha hagut un equilibri, és a dir, tu no has volgut fer un concert nostàlgic, sinó no. hi ha un disc nou aquest any i hi ha, sí, cançons d'aquest disc nou.
1: Sí, sí, sí, sí. I espero fer-ne algun, sí, més. Algun, si el temps em deixa, doncs sí, m'agradaria fer-ne més, perquè ara estic en un grup molt bo, estic encantada de tocar amb ells i m'inspira. Vull dir, a mi fer un recital com el que he fet avui em fa venir ganes de fer cançons, més cançons, ja. I tinc moltes de preparades i tinc ganes de fer un altre disc.
4: Ha vingut un moment de reivindicació política, també ha recordat els represaliats que estan a l'exili.
1: Sempre ho faig amb aquesta cançó, no és ara, no és avui. Ho faig sempre, perquè penso que quan la vaig cantar a l'octubre passat, aquell octubre, no? Vaig dir, a veure si un dia la deixarem de cantar, aquesta cançó, no? Però jo crec que encara té un sentit.

0: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
1: Amb l'Albert Noguer parlarem avui del canvi climàtic al Pacífic.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: El Pacífic record del món que un augment màxim d'un grau i mig és qüestió de supervivència. Bon dia. Més de 30 líders, ministres i negociadors climàtics van viatjar la setmana passada a Tuvalu, un atol del Pacífic que s'encongeix a mesura que puja el mar. Un viatge realitzat abans de participar a la Pre-COP31 de Fiji. Allà, alumnes de la regió els van explicar com les sequeres, les onades de calor i les tempestes afecten la seva escolarització. El president de la COP31, el ministre turc Murat Kurum, va definir l'objectiu màxim d'un grau i mig com una qüestió de supervivència per al Pacífic. Els assistents van adoptar una declaració que reclama reduccions d'emissions profundes, ràpides i sostingudes, i es van comprometre a reforçar els esforços per mantenir el límit, tot i que es preveu que se superi. La ministra fitjana del Clima va advertir que el món avança a tota velocitat més enllà d'aquest llindar i que els riscos al Pacífic perduraran després del pic de temperatura. Les illes demanen accés real al finançament climàtic, protecció dels oceans i suport per adaptar-se. La COP31 se celebrarà a Antalya, a Turquia, del 9 al 20 de novembre, amb Austràlia al capdavant de les negociacions. A la COP30, els països desenvolupats ja van prometre triplicar com a mínim el finançament per a l'adaptació d'aquí al 2035. Les comunitats del Pacífic, que ja viuen amb l'oceà a les seves portes, esperen veure ara que les promeses es converteixin en recursos. Fins ara no ha estat el cas, o bé per sota de les sumes compromeses i encara més per sota de les sumes i accions globals indispensables.
3: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.
4: I acabem aquesta hora amb la Shakira, Boig per tu.

0: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: No perdem el nord. L'Oriana Peñé.
4: Són les 8, escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels i us deixo ara amb l'informatiu seguit de la previsió del temps.
5: L'informatiu a Ràdio Arrels.
6: Bon dia, Toni Comín tornarà de l'exili dissabte 24 d'octubre organitzant una caminada popular des de Catalunya Nord per travessar la frontera. Segons han avançat els companys de RAC1, aquesta és la decisió de l'exconseller de Salut, ara eurodiputat, que tornaria pels vols del migdia, tot i que encara no sabem exactament per quin punt. Avui és dimecres de mobilitzacions tant al sud com al nord, al sud amb columnes de pagesos que van amb els tractors cap a Barcelona. La columna de les comarques gironines ha sortit de Santa Llogaia d'Àlgama, al costat de Figueres, però també hi haurà columnes des de Vic, Lleida o Tortosa, d'entre altres. El pas dels tractors provoca afectacions a la mobilitat durant tot el dia i arreu de Catalunya Sud. I avui també surt al carrer a Perpinyà els jubilats, a l'espera d'una mobilització més transversal que tindrà lloc aquest dissabte. La convocatòria de dissabte és a les 10:30 del matí a la plaça de la República, tot i que també es mouran els pagesos des de les 9 del matí, bloquejant les entrades a la ciutat. I canviem de qüestió perquè la revista Enderroc ha presentat un rànquing dels 50 millors àlbums de música en català del segle XXI. Aquest rànquing l'han fet conjuntament 50 periodistes musicals d'arreu dels països catalans, d'entre els quals una representació de Ràdio Arrels. L'àlbum guanyador d'aquest rànquing ha estat Alegria, dels mallorquins Antònia Font.

0: La segona posició l'han guanyat Manel amb l'àlbum 10 milles per veure una bona armadura.
1: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig.
0: I el pòdium dels 50 millors discos del segle XXI el completen els Pets amb l'àlbum Agost.

0: Pascal Comalada és l'únic nord-català del rànquing. És a la posició 41 amb el seu àlbum Recital amb el poeta Enric Casasses. I en agenda cultural, Sant Llorenç de Cerdans celebra aquest cap de setmana la Catfesta. De divendres a diumenge es proposaran diverses activitats en aquest vilatge del Vallespí. Joan Iglesias és membre del Centre Cultural Català del Vallespí.
1: Enguany fem la nostra Catfesta, la festa del Centre Cultural Català del Vallespí, que és la 14a a Sant Llorenç de Cerdans, la Vall de Quera, l'Alt Vallespí, del divendres 16 al diumenge 18 d'octubre. Vet aquí, aquesta festa que organitzàvem fins ara a Arles, doncs ens proposem de presentar-la a Sant Llorenç. És a dir que el Centre Cultural Català del Vallespí, que replega totes les entitats i associacions que tenen un lligam fort amb la identitat, amb la catalanitat al Vallespí, doncs enguany ens proposem d'anar cap a Sant Llorenç i altres moments, potser anar cap a altres pobles de l'Alt Vallespí.
0: I en esports, ahir el Barça va guanyar 1-4 contra el Galatasaray turc en un partit que havia començat perdent. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
3: Bon dia i bona hora. L'anticicló domina encara per damunt dels nostres caps. Els vents són variables al matí, però a mitja matinada i a la tarda ens venen de llevant i són fluixets. El cel és més aviat velat per núvols molt alts i fins. És un ambient gairebé estiuenc avui, amb màximes altes, 19 a la Llaguna, 20 a la Torre de Querol i Prats de Balaguer, 20 a Codalet, Illa, Baixàs i Nils, 22 a Prats de Molló, 24 a les Illes i a Portmar a Portvendres. Avui Sant Calix i Sant Just. És just avui, eh? També localment a Catalunya celebren Climent Riera de Vic. El 14 d'octubre de 2019 és el tsunami democràtic com a resposta a la publicació de la sentència del judici contra els líders del procés independentista. Ocupen la terminal 1 de l'aeroport del Prat.
4: Radio Arets, en veig 93.1.
2: No perdem el nord. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí.
5: D'aquí poc acollim, com cada dimecres, l'advocat Pere Beca pels seus comentaris d'actualitat. Ens parlarà avui de l'amnistia dels polítics catalans exiliats 9 anys després del referèndum. Després continuarem parlant amb el guitarrista i el cantant del grup It Your Enemy. I després acabarem doncs, amb la crònica sobre la 18a trobada dels casals catalans d'Europa. Parlarem avui amb en Jaume Duc, conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de Catalunya.
6: Escolteu Ràdio Arrels.

0: tin, que ta tin, que ta que ton.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Que ta que ton tin, que ta.
2: Ràdio Arrels.
3: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
4: Cada dimecres, en aquesta hora, a Ràdio Arrels, entrem en comunicació amb l'advocat Pere Beca. Pere, bon dia.
5: Bon dia.
4: I avui ens vols parlar d'aquesta amnistia en Puigdemont, Puigdemont i els altres exiliats catalans. 9 anys després del referèndum, finalment l'Estat espanyol ha decidit aplicar l'amnistia.
5: Sí, 9 anys d'incertesa, de lluita, d'inseguretat jurídica i fins i tot física, perquè depenia també del que els estats europeus tenien intenció de fer. 9 anys d'impossibilitat de fer política parlant directament a la gent. Recordem que l'última campanya electoral fa 2 anys Puigdemont la va portar des de Catalunya Nord, concretament des d'Argelers i actes a Elna, els Banys, molt pròxims de Catalunya, a Catalunya d'alguna manera, però diferentment del que hagués volgut fer. Moltes dificultats pràctiques i, evidentment, molt probablement, incidències electorals de no poder fer la campanya. Doncs com és que ara l'Estat espanyol, el Suprem, la justícia espanyol, hagi canviat la seva posició? Ja sabem que fa molts mesos que totes les jurisdiccions europees a les quals es va fer de manera lateral la pregunta, són coses complicades, difícils d'explicar senzillament, però totes anaven contra el fet que els exiliats, Puigdemont, Comín, Lluís Puig, puguin ser exclosos de l'aplicació de la llei d'amnistia. L'Estat espanyol va votar, el Parlament espanyol va votar una llei d'amnistia, però hi havia aquesta resistència de la justícia espanyola en contra, essencialment, dels líders que havien marxat de l'Estat espanyol i que estaven exiliats, amb motius que eren cada vegada més extraordinàries. Es van avançar causes que semblen increïbles. Recordem que el fet que quan hi va haver la manifestació del tsunami bloquejant l'aeroport del Prat, hi va haver-hi un passenger de nacionalitat francesa més que va haver de córrer per agafar el seu avió i que va caure d'una crisi del cor durant la manifestació, però sense lligam directe amb la manifestació, i que això la justícia espanyola va considerar que podia ser el senyal d'un homicidi i doncs que provocaria l'exclusió de l'aplicació de la llei d'amnistia a Puigdemont, el qual Puigdemont no havia participat en res a l'organització de la manifestació. Això no s'aguantava i va ser descartat. Però la justícia espanyola va buscar més endavant i últimament el fet que els organitzadors del referèndum haguessin utilitzat diners públics de l'Estat espanyol o de la província de Catalunya per muntar el referèndum. Es va comprovar que financiàriament no era el cas, no s'havia afectat ni un euro de diners públics al muntar del referèndum. Llavors la justícia espanyola va dir, bueno, però vau fer servir edificis públics com sales d'ajuntament per fer organitzar el referèndum. I aquí també es va demostrar que no, que aquest referèndum havia sigut fet quasi en tots els llocs amb sales d'utilització privada, encara que associativa, però no sales públiques. No era directament els ajuntaments. I, evidentment, l'idea que buscava la justícia espanyola que tinguessin aquests polítics uns avantatges personals, va ser també descartat totalment. I al final, la lògica jurídica s'ha anat imposant. Però no és tan clar, perquè de fet sembla que si el sistema jurídic espanyol ha pensat diferentment i especialment el govern actual de l'Estat espanyol, potser també perquè els sondejos que s'estan fent a l'Estat espanyol demostren que les dretes de tot l'Estat, el Partit Popular, afegit amb els vots i els escons que pot tenir Vox, es trobarien en aquest moment segurament majoritaris a l'Estat i que, doncs, el govern espanyol molt probablement ha anat buscant i influint sobre la justícia perquè es pugui fer que hi hagin líders polítics catalans que tornin a ser presents a la discussió electoral per intentar fer front a aquesta pujada de les dretes de manera general, i especialment a Catalunya, perquè això és un fenomen prou nou, el fet que hi hagi un partit Aliança Catalana que, inclús de cara a les futures municipals, està preparant i estem assistint a una pujada molt important d'aquest partit que perjudica el partit centrista de Junts, a tot el moviment centrista i independentista que podia existir. I doncs això posa d'evidència que la necessitat per el centre dret independentista de ser present a les futures eleccions, aquesta necessitat es manifesta per l'obligació de tenir el retorn dels líders, i especialment del líder carismàtic que pot ser Carles Puigdemont, per intentar bloquejar aquest moviment de dretització del moviment independentista català. I que potser que aquesta brusca decisió d'aplicació després de tants mesos de la llei d'amnistia només té com a causa profunda el fet que electoralment és necessari que tots aquests que l'any 2017 havien votat a favor de la independència, tot i siguent membres del centre dret del panorama polític espanyol, tots aquests volien evitar els líders de l'Estat espanyol que es trobessin obligats d'anar cap a Aliança Catalana, cap a partits ajuntats al Partit Popular, i que no fos això el motiu d'una onada molt forta a favor de la dreta espanyola.
4: Era important recordar, doncs, aquest llarg recorregut ple d'entrebancs i de paranys, i recordar també en quin context arriba finalment aquesta amnistia. Però, Pere Beca, segons tu, i ara, doncs, què pot passar?
5: Doncs, el que està al voltant de Puigdemont, de moment diuen, preparem la tornada, però amb calma. I em sembla que és una cosa molt lògica que s'hagi de pensar molt bé i d'alguna manera escenaritzar la tornada de Puigdemont a Catalunya sense fer-ne un triomf, perquè això podria anar en contra de la voluntat electoral, però manejant la possibilitat d'aquest líder indiscutible de tenir el seu paper a les pròximes eleccions. Però aquí ve un altre fet. És que la política de l'Estat espanyol va de manera diferent. Els sondejos, que suposo que serveixen de base als càlculs polítics de Pedro Sánchez i del PSOE, els sondejos signifiquen de manera clara que el PSOE i els seus aliats estan perdent escons, estan perdent majoria. De majoria realment no l'han tingut mai, sinó que Sánchez, amb una certa agilitat, sempre ha pogut arribar a fer puntualment aliances per tirar endavant la seva política. Però ara, a cada vegada que un vot una mica crític ve al Parlament, a les Corts, ho té més difícil i últimament no ha tingut majoria. I mentrestant, veuen perfectament que les dificultats econòmiques, l'empitjorament de la posició social del PSOE fa que tenien interès a anticipar les eleccions i que s'ha decidit, sembla, que aquestes eleccions tindran lloc a finals d'aquest any. I, evidentment, això vol dir que crea una obligació per Puigdemont i per els seus amics polítics de ser presents a aquesta campanya electoral, que començarà molt aviat, si ja no és començada, i que els actes polítics que han de posar-se en plaça, més enllà de la lluita per la independència, és d'estar present a totes les discussions electorals. I això és una cosa difícil aconseguir, un canvi molt difícil aconseguir. Evidentment que, tant com Puigdemont estava exiliat, el problema essencial era sortir de l'exili, i per arribar a sortir de l'exili, arribar a que el vot del Parlament de Catalunya del novembre de 2017, que no s'ha anul·lat mai, i que declarava la independència de Catalunya, quedés vàlid i que tornessin a una situació tal com d'alguna manera es va fer l'any 1978. Jurídicament, aquest vot del 2017 encara està vigent, encara hauria de tenir conseqüències. Però aquí ens trobem en una situació molt diferent, perquè el moviment independentista, des del 2017, s'ha anat afluixant, perdent escons a cada eleccions i perdent fins i tot a les últimes la majoria al Parlament de Catalunya. Vol dir que aquí es necessita una posada en plaça d'una nova política, i Puigdemont ha de ser capaç de fer-ho si vol tenir un paper en aquestes eleccions, perquè de fet, durant tots aquests anys, sembla que no s'hagi revelat un líder prou carismàtic, prou acceptat per tots, per portar endavant i la reivindicació independentista i una nova política, perquè tots els que han intentat fer-ho s'han trobat amb la dificultat que se'ls hi rebutjava o d'haver marxat i no haver estat a la presó, o d'haver callat el moment que s'hauria de dir alguna cosa, i que per als que van quedar i que van passar mesos a la presó, sembla que hi hagi una mena de pressió que es mantingui sobre d'ells, primer perquè tenen una sèrie d'obligacions judicials per al seu posat en llibertat, però això lògicament ha de ser aixecat per la llei d'amnistia, però que es trobin sense la voluntat política, sense el coratge polític que necessita aquest tipus de lluita. I una cosa és personificar la lluita des de fora amb un objectiu senzill, arribar a tornar a reunir les condicions de la independència. Una altra cosa serà de reixer a unificar el moviment tal com està avui dia amb les problemàtiques actuals. I per això s'haurà de continuar explicant a tots els governs, especialment els d'Europa, el que és l'objectiu del moviment independentista català, que és de mantenir-se a Europa i de no entrar en una política regressiva com podria fer una aliança entre el Partit Popular i Vox, i que aquesta situació està d'enfrontar també a nivell internacional i especialment europeu en una onada molt general de pujada de les dretes en tots els països d'Europa. Ja veurem a l'estat francès com passaran les eleccions presidencials, però ja s'ha vist en molts altres països. De fet, sembla que l'únic govern que quedi que sigui oficialment socialista és l'espanyol. És a dir, que és una situació que serà una situació molt complicada. Afegint-hi això, quines seran les relacions entre el partit Junts, si continua a dir-se Junts, però el partit, el moviment representat per Puigdemont, i la nova aliança de dretes a Catalunya, l'Aliança Catalana, i la relació d'aquest mateix partit amb el govern espanyol, qualsevol sigui, perquè de moment aquest partit diu que queda independentista, però a veure com podrà governar i si es posarà en contra del poder espanyol, si l'estat espanyol està governat per precisament una coalició del Partit Popular i de Vox. Situació molt complexa, molt difícil de gestionar. I amb això, poc temps per fer-ho, perquè les eleccions s'estan acostant i que d'aquestes eleccions resultarà l'equilibri, els nous equilibris que es poden trobar a Catalunya. Això per dir que, encara que es pugui entendre que Puigdemont vulgui preparar les coses per la tornada, haurà de fer-ho ràpidament, perquè queden poques setmanes i que s'han d'explicar moltes coses. Gràcies per la vostra atenció.
4: Gràcies, Pere. Fins la setmana entrant, com cada dimecres en aquesta hora. I recordeu, sempre també disponible les teves cròniques a radioarrels.cat. Bon dia.
5: Bon dia.
3: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Becca.
1: Radio Arrels. A Prada, 95.5. Escolteu
2: Radio Arrels.
1: Radio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyer.
3: Són les 8:30, escolteu No perdem el nord a Ràdio Arrels i ara us deixo amb l'Enric Balaguer per la meteo.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia i bona hora. L'anticicló domina encara per damunt dels nostres caps. Els vents són variables al matí, però a mitja matinada i a la tarda ens venen de llevant i són fluixets. El cel és més aviat velat per núvols molt alts i fins. És un ambient gairebé estiuenc avui, amb màximes altes, 19 a la Llaguna, 20 a la Torre de Querol i Prats de Balaguer, 20 a Codalet, Illa, Baixàs i Nils, 22 a Prats de Molló, 24 a les Illes i a Boremar a Portvendres. Avui Sant Calix i Sant Just. És just avui, eh? També localment a Catalunya celebren Climent Riera de Vic. El 14 d'octubre de 2019 és el tsunami democràtic com a resposta a la publicació de la sentència del judici contra els líders del procés independentista. Ocupen la terminal 1 de l'aeroport del Prat.
5: Ràdio Arrels, a Bages, 95.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: I com cada dia aquesta setmana, continuem parlant amb el cantant i el guitarrista del grup Eat Your Enemy. Després acabem aquest programa amb la crònica sobre la 18a trobada dels casals catalans d'Europa. Parlarem avui amb en Jaume Duc, que és conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de Catalunya.
6: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
7: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Desobediència civil és el disc de la setmana a Ràdio Arrels. Aquest treball ha sortit a principis d'estiu i és del grup de l'Alt Penedès Eat Your Enemy. L'Oriol i l'Edu, guitarra i cantant del grup, estan amb nosaltres per presentar-nos 5 cançons aquesta setmana. Qui és que les escriu, les cançons?
8: Doncs és l'Edu. Aquí, com comentava abans, bueno, tenim una dinàmica de treball molt respectuosa amb tothom. Important perquè dins de grups a vegades es poden generar situacions una mica conflictives i tot i que tots ens ajudem, tots ens recolzem, sí que cadascú es fa càrrec de la seva part i a partir d'aquí, a partir d'una idea que pot portar un, que pot portar l'altre, pot començar amb un ritme, pot començar amb un riff, pot començar amb una lletra, doncs la resta s'hi va integrant. Però les lletres són totalment de l'Edu.
2: Vosaltres en el grup sou 4, és fàcil posar-vos d'acord? Subratllaves abans la importància de treballar en grup i d'estar d'acord, sí. De ser com una democràcia.
8: Sí, sí, ha de ser com una democràcia, les decisions han de ser compartides, evidentment, però el que és més important és que surti la màgia, no? Algo que l'Edu comentava abans. Més enllà de posar-se d'acord. Quan algú aporta una idea, ha de sortir la màgia. Si no surt la màgia, tenim un problema. A vegades la màgia es queda encallada i cal tirar de matemàtica, diguéssim. A veure, ara cap on aniríem? Aniríem cap aquí, aniríem cap allà. Però la veritat és que no tenim masses problemes. Som un... gent molt creativa. El baixista, el Miquelet, no ha pogut venir, però és una persona absolutament impressionant en el baix. Fa el que vol amb el baix. Et crea uns riffs automàticament absolutament increïbles i enganxosos. I la veritat és que no ens quedem mai parats. De fet, tenim el problema fins i tot de tenir molt material que de tant en tant doncs, sempre ens posa en dubte de dir, bueno, recuperem alguna cosa que tenim a mitges o en comencem una altra, perquè és que ens costa el mateix.
2: Ara d'aquí poc escoltarem la cançó que es diu Orgull de classe, però abans us volia preguntar si creieu que és arriscat fer cançons contestatòries. Penso en el cas Valtònic, per exemple.
8: Bueno, la vida és prendre partit, no? També. És arriscat. Potser jo em preguntaria com hem arribat a un punt en què és arriscat dir algunes coses, no? No fa gaire els grups que els 80... I als 80 a l'estat espanyol era una època on algú des de dalt anava dient que això era una democràcia consolidada i això de consolidar no en tenia res, perquè va ser una transició totalment fantasma, inexistent, on seguíem anant els mateixos i segurament encara hi són. Els grups de rock i de punk deien unes animalades que avui en dia ningú no s'atreviria a dir-les. I això ho diuen ells, eh? Això ho diuen a dia d'avui ells mateixos. Escolti, però si jo a la Guàrdia Civil li he dit de tot. Doncs sí, el Valtònic i el Pablo Hasél, és absolutament increïble com algú encara es pot tirar la cara de que això és una democràcia quan passen coses així, no? Però prenem partit o no prenem partit. I la nostra opció és prendre partit i endavant. I endavant. Potser no ens tirarem directament a la foguera i mirarem d'esquivar-la, però sí que hem de prendre partit i hem de prendre partit tots, perquè aquí hi ha una deriva bestial que no podem dedicar-nos a baixar el cap i dir, bueno, és que això és que va així. No, això no va així. Això no té per què anar així i això s'ha de canviar. I això s'ha de canviar i una manera de canviar-ho doncs és fent música que exalti una mica els ànims i que ens posi el mirall davant de la cara i ens digui, per aquí no podem passar. No pot ser que un senyor porti 4 anys a la presó per haver dit que el rei fa coses que sortien a la premsa i, en canvi, el que ho canta sí que el posen, no? A presó, això... Vull dir, és totalment increïble. No pot ser que hi hagi una sentència a França que digui que no es pot fer servir el català als plens. De veritat. Sí, però quina mena de llei és això? Quina mena de justícia és això? Home, això s'ha de discutir. Això s'ha de desobeir.
2: I tu dius que s'ha de prendre partit? Penses que no prendre partit és al final prendre partit potser per l'extrema dreta?
8: Mira, Martin Luther King deia que el que més li sabia greu no odiava els blancs, però el que li sabia greu és que els blancs que se n'adonaven de l'abús que s'estava cometent no movien un dit, perquè eren els que realment podien moure coses, no? Doncs avui en dia sí, s'està instaurant unes formes de fer, unes formes d'analitzar les coses que si no ens mullem, acaben sent un tabú que tothom accepta i que es dona per fet, no? I les coses no són així. Les coses no tenen per què ser així. Cal pensar les coses una mica fredament i, no ho sé, al final vivim tots al mateix planeta. Hi ha gent que només pensa en ell mateix i això n'hi ha tot arreu. N'hi ha d'altres que el que volem és millorar les condicions de tothom, no? I no només d'uns pocs. Jo crec que hi ha un missatge de solidaritat i de fraternitat important. Ei, no estem sols. Som molts que veiem les coses així. Però cal moure's. I moure's vol dir moltes coses. I pot voler dir implicar-se en associacions, en política, o pot voler dir moltes altres coses a nivell local. Jo crec que no cal subestimar les coses que a nivell local realment es poden fer. Nosaltres venim d'un poble petitíssim del Penedès de 1.000 habitants i té la seva part positiva d'implicar-se en un lloc així. Jo, que també he viscut a Barcelona, els efectes de la teva acció en pobles petits que no coneix ningú i que sembla que no importin són molt més ràpidament visibles que en un lloc gran. I és important també implicar-se en aquests llocs. Jo crec que és un missatge d'esperança endavant. Vinga, som-hi, sense manies.
2: La cançó de la qual parlarem ara, que és Orgull de classe, personalment em recorda una mica a nivell de lletra a El vals de l'obrero d'Escape. Els teniu com a referents, aquest grup?
8: No exactament, no els tenim com a referents. Són una de les influències, jo diria que són més influència per l'Edu que per la resta. Per nosaltres, ja et dic, no estem buscant de fer un punk, no estem buscant de fer un hip-hop, estem buscant de fer coses que impactin i que tinguin molta energia. El Perilla és una persona, el bateria, que ve més de, segurament, del món del punk, però té una habilitat i una maleabilitat en la bateria que ens ha anat super, super bé. Ell et pot conèixer totes les bandes que han sortit del Penedès dels últims 40 anys i en canvi, valorar-te música molt moderna i tenim moltes ganes d'enganxar-se amb això, no? Escape, diguéssim que més aviat l'escà és una influència, com ha dit l'Edu abans, el hip-hop és una influència, el rap és una influència, el hardcore és una influència. Jo aniria més per aquesta banda que per la de grups concrets, no?
2: Doncs va, tot seguit escoltem Orgull de classe de Eat Your Enemy.

0: Entrevista a la nostra web radioarrels.cat i ens retrobem demà a la mateixa hora.
1: Ràdio Arrels.
2: I continuem avui amb la 18a trobada dels casals catalans d'Europa. Parlarem avui amb en Jaume Duc, que és conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de Catalunya.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: No, així no. Yeah, yeah.
4: 18a trobada dels casals catalans d'Europa.
5: Luxemburg, del 25 al 27 de setembre de 2026.

0: hem pogut parlar amb Jaume Lluch, conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de Catalunya. Conseller, una pregunta molt senzilla. Què representa els casals catalans a l'exterior?
1: Són una part de Catalunya i a més una part que pot contribuir d'una manera molt especial, perquè són gent que tenen dobles arrels, tenen les arrels catalanes, però també en molts casos tenen les arrels dels països en els quals viuen, i per tant ens poden ajudar també a estrènyer vincles entre aquests països i Catalunya, a entendre millor també aquests països i aquestes societats, i al mateix temps, i penso que això és el més important, a jugar aquest paper d'ambassadors, ambassadores de Catalunya en els països en els quals hi viuen. Per tant, com deia en la intervenció que acabo de fer, són part de l'acció exterior de Catalunya.
2: Ha parlat de la necessitat de reformular una mica el paper dels casals catalans. Com els imagina aquestes entitats al segle XXI?
1: Doncs penso que efectivament ens han d'ajudar tots plegats a adaptar-nos a algunes qüestions que tenen a veure amb la manera com evoluciona el món, que és un món molt més interconnectat. Per tant, crec que ens poden ajudar a l'hora de crear xarxes de talent, no només pensant en aquells catalans que poden tornar a Catalunya, sinó precisament aquells catalans que són fora de Catalunya però que poden contribuir també amb el seu propi talent. Penso també a la necessitat d'assegurar la continuïtat dels casals, i per tant doncs, que les activitats i que l'enfocament de la feina que fan aquests casals sigui atractiu a les generacions més joves, perquè són les que han d'agafar el relleu. És evident que les necessitats que tenien els catalans de l'exterior fa 50 anys no són les mateixes d'ara. I penso, a més, que hem de tenir una relació molt més directa, molt més concreta, a l'hora d'estudiar possibles millores pel que fa a l'accés de la colònia catalana. Estem parlant de més de 430.000 catalans i catalanes que viuen a fora, als serveis que presta la Generalitat. I en aquest sentit, doncs, aprofitar el fet de que la tecnologia digital i aviat la intel·ligència artificial doncs ens ajudaran d'alguna forma a reduir la distància geogràfica entre l'administració catalana i aquests centenars de milers de catalans.
0: A l'inversa, Catalunya exterior, la consellera d'exterior pot treballar per atreure gent per venir a Catalunya?
1: Jo penso que es tracta sobretot de facilitar la tornada a Catalunya d'aquelles persones que decideixen tornar. I aquest és un tema que va molt més lluny de les competències del nostre departament, però que penso que el nostre departament d'alguna forma ha d'encapçalar o ha de coordinar, perquè estem parlant segurament doncs, de gestions que s'han de fer amb el departament d'empresa, en el cas d'activitats econòmiques, en el departament de salut, en el departament d'educació, famílies que tornen amb les criatures que han de ser escolaritzades a Catalunya. Això moltes vegades des de fora sembla una muntanya, i per tant jo penso que nosaltres hem d'ajudar des d'aquest punt de vista. I després crec que hauria d'arribar també el moment en què les empreses obrissin més vies o vies més importants per fer tornar aquest talent. I en alguns casos això, per exemple, doncs va lligat als salaris que aquestes empreses paguen. És evident que catalans que tenen salaris molt alts, doncs, per exemple, no sé, a Silicon Valley, doncs difícilment tornaran a Catalunya si no tenen ofertes que siguin més o menys comparables.
2: S'ha avançat en els últims temps en l'accés digital a l'administració catalana. Heu parlat fa un moment de que en les properes setmanes coneixerem més avenços en aquest sentit. Ens pot avançar alguna cosa?
1: Bé, el que estem fent és intentar utilitzar la fórmula de l'IDCAT per ampliar el número d'accions, de serveis que es poden incloure. En els últims mesos jo penso que hem adelantat molt, però queden encara alguns temes que tenen a veure fonamentalment amb la fiscalitat, en els quals penso que hauríem de ser capaços de donar passos.
3: 18a trobada de casals catalans d'Europa.
4: Radio Arrels, a Canet, 95. Arribem a les 9 i és aquí que s'acaba el nostre programa No perdem el nord. A les 9 doncs, parlarem de la Trinca dins la crònica Història musical d'un país. Nosaltres, com sempre, ens tornarem a trobar demà a la mateixa hora. Us desitjo a totes i a tots un bon dimecres.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, Toni Comín tornarà de l'exili dissabte 24 d'octubre organitzant una caminada popular des de Catalunya Nord per travessar la frontera. Segons han avançat els companys de RAC1, aquesta és la decisió de l'exconseller de Salut, ara eurodiputat, que tornaria pels vols del migdia, tot i que encara no sabem exactament per quin punt. Avui és dimecres de mobilitzacions tant al sud com al nord, al sud amb columnes de pagesos que van amb els tractors cap a Barcelona. La columna de les comarques gironines ha sortit de Santa Llogaia d'Àlgama, al costat de Figueres, però també hi haurà columnes des de Vic, Lleida o Tortosa, d'entre altres. El pas dels tractors provoca afectacions a la mobilitat durant tot el dia i arreu de Catalunya Sud. I avui també surt al carrer a Perpinyà els jubilats, a l'espera d'una mobilització més transversal que tindrà lloc aquest dissabte. La convocatòria de dissabte és a les 10:30 del matí a la plaça de la República, tot i que també es mouran els pagesos des de les 9 del matí, bloquejant les entrades a la ciutat. I canviem de qüestió perquè la revista Enderrock ha presentat un rànquing dels 50 millors àlbums de música en català del segle XXI. Aquest rànquing l'han fet conjuntament 50 periodistes musicals d'arreu dels països catalans, d'entre els quals una representació de Ràdio Arrels. L'àlbum guanyador d'aquest rànquing ha estat Alegria, dels mallorquins Antònia Font.

0: La segona posició l'han guanyat Manel amb l'àlbum 10 milles per veure una bona armadura.
1: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig.
0: I el pòdium dels 50 millors discos del segle XXI el completen els Pets amb l'àlbum

0: Pascal Comalada és l'únic nord català del rànquing. És a la posició 41 amb el seu àlbum Recital amb el poeta Enric Casasses. I en agenda cultural, Sant Llorenç de Cerdans celebra aquest cap de setmana la Catfesta. De divendres a diumenge es proposaran diverses activitats en aquest vilatge del Vallespí. Joan Iglesias és membre del Centre Cultural Català del Vallespí.
1: Enguany fem la nostra Catfesta, la festa del Centre Cultural Català del Vallespí, que és la 14a Sant Llorenç de Cerdans, la Vall de Quera, l'Alt Vallespí, del divendres 16 al diumenge 18 d'octubre. Vet aquí, aquesta festa que organitzàvem fins ara a Arles, doncs ens proposem de presentar-la a Sant Llorenç. És a dir que el Centre Cultural Català del Vallespí, que replega totes les entitats i associacions que tenen un lligam fort amb la identitat, amb la catalanitat al Vallespí, doncs enguany ens proposem d'anar cap a Sant Llorenç i altres moments, potser anar cap a altres pobles de l'Alt Vallespí.
0: I en esports, ahir el Barça va guanyar 1-4 contra el Galatasaray turc en un partit que havia començat perdent. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
3: Bon dia i bona hora. L'anticicló domina encara per damunt dels nostres caps. Els vents són variables al matí, però a mitja matinada i a la tarda ens venen de llevant i són fluixets. El cel és més aviat velat per núvols molt alts i fins. És un ambient gairebé estiuenc avui, amb màximes altes, 19 a la Llaguna, 20 a la Torre de Querol i Prats de Balaguer, 20 a Codalet, Illa, Baixàs i Nils, 22 a Prats de Molló, 24 a les Illes i a Boremar a Portvendres. Avui Sant Calix i Sant Just. És just avui, eh? També localment a Catalunya celebren Climent Riera de Vic. El 14 d'octubre de 2019 és el tsunami democràtic com a resposta a la publicació de la sentència del judici contra els líders del procés independentista. Ocupen la terminal 1 de l'aeroport del Prat.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
0: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb la trinca.

Astúries, pàtria querida, què és que explota aquells filons? Carbons! I els miners estan ben negres amb tantes explotacions. Carbons! I què es tira les calderes quan es fan revolucions? Carbons!

Acabem de sentir la cançó Homenatge, una cançó que la Trinca fa per parlar de tot el que és el moviment de la nova cançó i com havien de fer amb jocs de paraules o dient d'una altra manera, perquè en el moment del final de la dictadura doncs no podien dir exactament el que era. És una cançó, com dèiem, de la Trinca, un grup musical català fundat l'any 1969 a Canet de Mar. Els seus membres eren en Josep Maria Mainat, en Miquel Àngel Pasqual i en Toni Cruz, i es van fer famosos per les seves cançons satíriques i humorístiques que tractaven temes d'actualitat, política i social. El grup es caracteritzava per utilitzar melodies populars i adaptar-les amb lletres enginyoses i crítiques, que van ser molt populars durant els anys 70 i 80, coincidint amb el final del franquisme i amb la transició democràtica a l'estat espanyol. La Trinca va publicar nombrosos àlbums i va fer gires arreu de Catalunya i de l'estat espanyol, a més d'alguns programes televisius. Les seves actuacions eren autèntics espectacles musicals amb molt d'humor i crítica social. El grup es va dissoldre oficialment l'any 89, però el seu llegat continua sent molt important en la cultura popular catalana. I després de la seva desaparició, els membres del grup han continuat treballant en el món de l'entreteniment i de la producció televisiva. La Trinca va ser pionera en l'ús de l'humor i la sàtira en la música catalana, influint molts artistes posteriors i deixant una empremta duradora en la cultura catalana.

documentació. Pondre carta verda, ell és colorida, pondre passaport sembla caduquer. Àfrica comença, Àfrica comença, Àfrica comença a la Pirine. Pondre carta verda, ell és colorida, pondre passaport sembla caduquer. Més entre gentil a la gendarmeria, ale, ale, ale, vos poder passar. Ja som dintre França, ja som més a prop. Guaita aquells pagesos que fan autostop. Ai, Pepet, ai, què volen aquesta gent? Ai, Pepet, que se'ns miren malament.

0: bé que ho passareu. Que bé que ho passareu.
1: Acabem de sentir La guerra de l'ancià amb aquesta cançó de La Trinca, que parla sobre els conflictes dels pagesos i especialment entre els pagesos sud-catalans i francesos o nord-catalans. I amb aquesta cançó hem arribat als 10 minuts amb La Trinca, aquest grup que a la seva manera ha marcat la història musical de la nostra llengua. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb La Trinca.
2: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

El corrent d'un riu avança, és una força bruta que mai no descansa. Un àngel exterminador, un foll devorador amb una immensa panxa.

passejar. Quan el sol s'amaga darrere l'horitzó i flirteja amb la lluna fent el sopar.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, Toni Comín tornarà de l'exili dissabte 24 d'octubre organitzant una caminada popular des de Catalunya Nord per travessar la frontera. Segons han avançat els companys de RAC1, aquesta és la decisió de l'exconseller de Salut, ara eurodiputat, que tornaria pels vols del migdia, tot i que encara no sabem exactament per quin punt. Avui és dimecres de mobilitzacions tant al sud com al nord, al sud amb columnes de pagesos que van amb els tractors cap a Barcelona. La columna de les comarques gironines ha sortit de Santa Llogaia d'Àlgama, al costat de Figueres, però també hi haurà columnes des de Vic, Lleida o Tortosa, d'entre altres. El pas dels tractors provoca afectacions a la mobilitat durant tot el dia i arreu de Catalunya Sud. I avui també surt al carrer a Perpinyà els jubilats, a l'espera d'una mobilització més transversal que tindrà lloc aquest dissabte. La convocatòria de dissabte és a les 10:30 del matí a la plaça de la República, tot i que també es mouran els pagesos des de les 9 del matí, bloquejant les entrades a la ciutat. I canviem de qüestió perquè la revista Enderroc ha presentat un rànquing dels 50 millors àlbums de música en català del segle XXI. Aquest rànquing l'han fet conjuntament 50 periodistes musicals d'arreu dels països catalans, d'entre els quals una representació de Ràdio Arrels. L'àlbum guanyador d'aquest rànquing ha estat Alegria, dels mallorquins Antònia Font.

0: La segona posició l'han guanyat Manel amb l'àlbum 10 milles per veure una bona armadura.
1: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig.
0: I el pòdium dels 50 millors discos del segle XXI el completen els Pets amb l'àlbum Agost.

0: Pascal Comalada és l'únic nord català del rànquing. És a la posició 41 amb el seu àlbum Recital amb el poeta Enric Casasses. I en agenda cultural, Sant Llorenç de Cerdans celebra aquest cap de setmana la Catfesta. De divendres a diumenge es proposaran diverses activitats en aquest vilatge del Vallespí. Joan Iglesias és membre del Centre Cultural Català del Vallespí.
1: Enguany fem la nostra Catfesta, la festa del Centre Cultural Català del Vallespí, que és la 14a a Sant Llorenç de Cerdans, la Vall de Quera, l'Alt Vallespí, del divendres 16 al diumenge 18 d'octubre. Vet aquí, aquesta festa que organitzàvem fins ara a Arles, doncs ens proposem de presentar-la a Sant Llorenç. És a dir, que el Centre Cultural Català del Vallespí, que replega totes les entitats i associacions que tenen un lligam fort amb la identitat, amb la catalanitat al Vallespí, doncs enguany ens proposem d'anar cap a Sant Llorenç i altres moments, potser anar cap a altres pobles de l'Alt Vallespí.
0: I en esports, ahir el Barça va guanyar 1-4 contra el Galatasaray turc en un partit que havia començat perdent. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
3: Bon dia i bona hora. L'anticicló domina encara per damunt dels nostres caps. Els vents són variables al matí, però a mitja matinada i a la tarda ens venen de llevant i són fluixets. El cel és més aviat velat per núvols molt alts i fins. És un ambient gairebé estiuenc avui, amb màximes altes, 19 a la Llaguna, 20 a la Torre de Querol i Prats de Balaguer, 20 a Codalet, Illa, Baixàs i Nils, 22 a Prats de Molló, 24 a les Illes i a Borremar a Portvendres. Avui Sant Calix i Sant Just. És just avui, eh? També localment a Catalunya celebren Climent Riera de Vic. El 14 d'octubre de 2019 és el tsunami democràtic com a resposta a la publicació de la sentència del judici contra els líders del procés independentista. Ocupen la terminal 1 de l'aeroport del Prat.
4: Radio Arels, a Ribes Altes, 95.
5: Una hora 100% en català.
6: Radio Arels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Toni Comín tornarà de l'exili dissabte 24 d'octubre organitzant una caminada popular des de Catalunya Nord per travessar la frontera. Segons han avançat els companys de RAC1, aquesta és la decisió de l'exconseller de Salut, ara eurodiputat, que tornaria pels vols del migdia, tot i que encara no sabem exactament per quin punt. Avui és dimecres de mobilitzacions tant al sud com al nord, al sud amb columnes de pagesos que van amb els tractors cap a Barcelona. La columna de les comarques gironines ha sortit de Santa Llogaia d'Àlgama, al costat de Figueres, però també hi haurà columnes des de Vic, Lleida o Tortosa, d'entre altres. El pas dels tractors provoca afectacions a la mobilitat durant tot el dia i arreu de Catalunya Sud. I avui també surt al carrer a Perpinyà els jubilats, a l'espera d'una mobilització més transversal que tindrà lloc aquest dissabte. La convocatòria de dissabtes a les 10:30 del matí a la plaça de la República, tot i que també es mouran els pagesos des de les 9 del matí, bloquejant les entrades a la ciutat. I canviem de qüestió perquè la revista Enderrock ha presentat un rànquing dels 50 millors àlbums de música en català del segle XXI. Aquest rànquing l'han fet conjuntament 50 periodistes musicals d'arreu dels països catalans, d'entre els quals una representació de Ràdio Arrels. L'àlbum guanyador d'aquest rànquing ha estat Alegria, dels mallorquins Antònia Font.

0: La segona posició l'han guanyat Manel amb l'àlbum 10 milles per veure una bona armadura.
1: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig.
0: I el pòdium dels 50 millors discos del segle XXI el completen els Pets amb l'àlbum Agost.

0: Pascal Comalada és l'únic nord català del rànquing. És a la posició 41 amb el seu àlbum Recital amb el poeta Enric Casasses. I en agenda cultural, Sant Llorenç de Cerdans celebra aquest cap de setmana la Catfesta. De divendres a diumenge es proposaran diverses activitats en aquest vilatge del Vallespí. Joan Iglesias és membre del Centre Cultural Català del Vallespí.
1: Enguany fem la nostra Catfesta, la festa del Centre Cultural Català del Vallespí, que és la 14a Sant Llorenç de Cerdans, la Vall de Quera, l'Alt Vallespí, del divendres 16 al diumenge 18 d'octubre. Vet aquí, aquesta festa que organitzàvem fins ara a Arles, doncs ens proposem de presentar-la a Sant Llorenç. És a dir, que el Centre Cultural Català del Vallespí, que replega totes les entitats i associacions que tenen un lligam fort amb la identitat, amb la catalanitat al Vallespí, doncs enguany ens proposem d'anar cap a Sant Llorenç i altres moments, potser anar cap a altres pobles de l'Alt Vallespí.
0: I en esports, ahir el Barça va guanyar 1-4 contra el Galatasaray turc en un partit que havia començat perdent. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
3: Bon dia i bona hora. L'anticicló domina encara per damunt dels nostres caps. Els vents són variables al matí, però a mitja matinada i a la tarda ens venen de llevant i són fluixets. El cel és més aviat velat per núvols molt alts i fins. És un ambient gairebé estiuenc avui, amb màximes altes, 19 a la Llaguna, 20 a la Torre de Querol i Prats de Balaguer, 20 a Codalet, Illa, Baixàs i Nils, 22 a Prats de Molló, 24 a les Illes i a Boremar a Portvendres. Avui Sant Calix i Sant Just. És just avui, eh? També localment a Catalunya celebren Climent Riera de Vic. El 14 d'octubre de 2019 és el tsunami democràtic com a resposta a la publicació de la sentència del judici contra els líders del procés independentista. Ocupen la terminal 1 de l'aeroport del Prat.
4: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
1: Soc a l'Ajuntament d'Illa per fer memòria amb un home que ha treballat molt per la memòria d'aquest país i de la seva gent, coneix molt bé els arxius. És un home que trobem en moltes de les iniciatives culturals d'Illa, els Amics Sardanistes d'Illa, el Fogar dels Joves i d'Educació Popular d'Illa, les Argines, l'Estudiantina, el Coix dels Ous, l'Associació Memòria, els Amics de la Casa Samsó, més recentment una nova associació, l'IPV Català. És adjunt per la cultura, el patrimoni i la seguretat a Illa, fins fa poc referent catalanitat al Consell Departamental. Ha escrit un munt d'articles sobre diverses recerques que ha fet sobre la història d'Illa. No estic parlant d'un home vell amb molts anys de treball, parli d'en Jeroni Parrilla, que va néixer l'any 79 i que només té 42 anys. Jeroni, bon dia.
2: Bon dia.
1: I gràcies d'acceptar fer memòria. És una cosa que ho tens claríssim, això de la memòria, tu.
2: Sí, sí, sí. Sempre ha sigut en la sang, això. Sempre ho he portat, sí. I sempre ho he intentat tirar endavant.
1: Recordes si ja de jove t'interessava tot això de la història,
2: sí,
1: i de la memòria?
2: Sí, sí. La secretària de base de l'Ajuntament, ho podrien dir.
1: Sí?
2: Jo passava... A veure, tot i vinguent d'una família de futbolistes de tota la vida.
1: De futbolistes?
2: Sí, sí, sí, el meu pare, el meu oncle, el meu germà, els meus cosins, tota la família li ha passat, jo no.
1: Tu no.
2: Perquè sóc al·lèrgic a la gespa, de debò, petit.
1: D'acord.
2: De petit, i no m'interessava. Llavors passava els dimecres a la tarda a la biblioteca i me passava els dissabtes als matins els arxius de l'Ajuntament fent genealogia, ja.
1: D'acord. Quants anys?
2: Uf, jo era al col·legi, doncs tenia 12 o 13 anys.
1: D'acord. I no t'has aturat, doncs?
2: No, mai.
1: Estem a l'Ajuntament d'Illa, ets adjunt a aquesta casa de l'Ajuntament d'Illa, té una història molt particular, i aquest despatx teu, on sem, també, no?
2: Sí, sí. Aquest despatx és la cambra de Simona Gall. Som a la casa dels avis de la Simona Gall i d'en Josep Sàstia Pons, i curiositat de la casa, fa poc vaig descobrir que a la Revolució van anar a cercar el capellà del poble, que van despullar, el van voler matar, i el capellà se va refugiar en aquesta casa.
1: Ah.
2: Abans de marxar a Tuí, perquè tenia família a Tuí, va aconseguir marxar. Doncs aquesta casa té una història perquè, a més, és una casa interessant del punt de vista arquitectònic, arquitectural. És que a la casa hi ha integrada una torre
1: sí,
2: de defensa,
1: sí.
2: Hi ha integrada la porta de la Parraire,
1: sí.
2: Hi ha integrada un carrer cobert que l'Ajuntament va intercanviar amb la família dels avis de la família Trenier, que era el metge que tenia aquesta casa, que de fet és la casa Samsó, dos són els abans passats de Simona Gall i Josep Sàstia Pons, com ho deia, van intercanviar per obrir el carrer dels Tarongers que hi ha al darrere.
1: Se
2: podia fer la volta de tot el recinte de la muralla i se passava sota la casa. Doncs al segle XIX això se va intercanviar i s'ha integrat el carrer cobert, que és avui la sala on se fan els matrimonis.
1: Josep Sebastià Pons i Simona Gall van néixer aquí?
2: No, van pas néixer aquí, van néixer sobre la carretera nacional.
1: Sí.
2: Però hi ha textos de la Simona Gall i sobretot de Josep Sàstia Pons sobre la casa.
1: Molt bé. Jo crec que després d'aquesta memòria amb en Jeroni Parrilla veurem que Illa és una vila amb una vida associativa molt important, no?
2: Sí.
1: Molt activa.
2: Sí, sí,
1: perquè
2: molt activa.
1: Perquè tu presideixes o has presidit un munt d'associacions.
2: Vaig presidir unes quantes associacions i formo part encara avui d'unes quantes associacions.
1: Sí.
2: És una vida associativa molt important. Illa té 5.400 habitants, té més o menys 130 associacions reconegudes, és a dir, que són subvencionades, sí, i que tenen un funcionament normal que coneixem nosaltres i que els deixem sales tal i qual. I això de tota la vida, de tota la vida hi ha hagut associacions, hi ha hagut moltes corals, moltes societats musicals, hi ha hagut un munt de coses de tota la vida.
1: Abans d'entrar en matèria, molta gent et coneix a tu com treballador del Consell Departamental.
2: Exacte.
1: I has estat primer Consell General, després Consell Departamental, ja he dit que has estat el referent catalanitat del Consell Departamental, 16 anys, no em sembla, en total?
2: Sí, sí, sí, 16 anys.
1: Es va acabar el passat mes de desembre.
2: Exacte, el 31 de desembre.
1: Sembla el gener del 2022. Has volgut fer un canvi professional o hi ha hagut alguna història entremig?
2: No, és que... A veure, jo vaig tenir la Covid a l'abril passat i vaig tenir el temps de reflexionar perquè vaig ser malalt 2 mesos i mig. I sempre vaig voler fer de la passió que tinc per la genealogia de fer entrenar un ofici. Doncs això, quan he tornat, això era clar per mi i n'he fet la meva feina.
1: Crec que la Covid t'ha deixat rastres, eh?
2: Sí, sí, m'ha deixat rastres a vida, sí, perquè he perdut audició i la vista s'ha mogut una mica i sí, ja. Som aquí.
1: Sí. Va ser un moment llarg i difícil, no? Crec.
2: Va ser un moment molt llarg, molt difícil, perquè vaig perdre la memòria i tenia una memòria immediata de 5 minuts. Ja no recordava les coses. La dona em telefonava per saber si havia menjat, no sabia si havia menjat ni què havia menjat. M'havia de mirar a la basura a veure el que sí, hi havia a vegades. Doncs això, ja ha sigut 2 mesos i mig molt difícil. Molt difícil, però després ha tornat correctament. Jo no vaig perdre, com molt sento que han perdut,
1: perdut
2: el gust. Sí. Jo no he perdut ni el gust ni la gana.
1: Almenys et queda alguna cosa. No?
2: Sí, sí, sí.
1: Vas haver d'estar ingressat? O...
2: No, vaig quedar a casa.
1: A casa sempre, eh?
2: Millor.
1: Però en aquestes condicions.
2: Sí, sí.

0: Mais en petite monnaie.
1: Avui faig memòria amb Jeroni Perilla, una tarda del mes de gener del 2022, una tarda assolellada, agradable, fresca, perquè és l'hivern. Estem al seu despatx, a l'Ajuntament d'Illa. Parlem de les teves famílies, costat mare, és família pagès. Uh-huh. Els padrins venen de Sautó.
2: El padrí. Sí, el padrí venia de Sautó.
1: Sí.
2: I eren, me sembla que eren nou fills i filles, i la meva àvia ve de Queixàs.
1: De Queixàs. Feien de pagès.
2: Feien de pagès,
1: sí,
2: de tota la vida.
1: I van baixar aquí al Riberal?
2: Sí, sí. El meu besavi, de fet, venia de Llar. La besàvia venia de Sautó.
1: Sí.
2: Estuvé, se digués, estuvé com la dona de la Mònica Bueno,
1: sí,
2: que és, de fet, és una cosina del meu avi.
1: D'acord.
2: I doncs vam baixar, ella era paleta i després va treballar en l'agricultura aquí, vam baixar cap als anys, als anys 27, 28.
1: I també tens lligats familiars amb l'historiador Miquel Adrué.
2: Sí, sí, sí, que és un cosí meu.
1: Que també s'està aquí a Illa.
2: Sí, sí, també s'està a Illa.
1: Sí, sí. Us coneixeu tots aquí, jo
2: suposo. Sí, sí, tots som família.
1: I ta mare va néixer a Perpinyà.
2: Ma mare va néixer a Perpinyà.
1: D'acord. I costat pare, ells venen del País Valencià. Ell ve, la família ve del País Valencià, al Port de Sagunt.
2: Sí.
1: M'has dit, al Port de Sagunt.
2: Al Port de Sagunt. No direm Sagunt perquè si no s'enfadaran a la família. Sí. No, és que hi ha una... És com Corbera del Castell.
1: D'acord.
2: Doncs això, sí, ja el mateix sí, conflicte entre cometes.
1: Sí, sí.
2: Doncs sí, el meu pare va néixer al Port de Sagunt i va arribar amb els meus avis, que ells eren de Castella-La Manxa. El meu pare va arribar als 60 a Illa.
1: Venien a cercar treball?
2: Sí, venien a cercar treball, sí, sí.
1: D'acord. Què van fer aquí? Què van poder...
2: Van treballar a l'agricultura.
1: També, clar.
2: I de tota la vida han sigut agricultors. Ja el meu avi a València va ser agricultor. De fet, el meu avi a València tenia terres, tenia una mica de terme, i van sortir coses de 10 anys després de la victòria dels franquistes, van,
1: sí,
2: sortir històries, els meus besavis que van anar a defensar Madrid, i van sortir coses, van sortir històries a la família, i clar, les autoritats franquistes del Port de Sagunt no els hi va agradar massa, i doncs van començar a agafar-li terres, a agafar-li coses, doncs això, i es van trobar a França, que el meu avi va arribar primer, perquè la història, seria massa complicat a explicar, el meu avi va arribar primer, que era un cosí seu que li havia trobat feina a Illa, i el cosí s'havia instal·lat a Illa, i doncs la meva àvia i els seus fills van seguir un any després.
1: El teu pare arriba aquí als 10 anys.
2: Sí, sí, arriba als 10 anys.
1: Com va anar la integració? Tu ho explicaves?
2: L'integració ja, encara avui te pots passar el dia sense parlar ni una paraula de francès. Te pots passar el dia parlant castellà, parlant català. Te pots passar la vida així
1: doncs va ser
2: tranquil·lament.
1: Fàcil.
2: Sí, sí, sí.
1: D'acord.
2: Tenim... Jo diria que pas 70%, 75% de la població que té un vincle, que té família a l'estat espanyol o a Catalunya. Molt sovint les famílies que són aquí a Illa, que són d'origen espanyol, venen d'Andalusia i venen d'un poble d'Andalusia, Alcalá de Baia.
1: D'acord.
2: Hi ha aquesta tradició de que les famílies d'Alcalá...
1: Esclar, que uns porten els altres,
2: sí,
1: també,
2: Sí, sí.
1: Jeroni Perilla, tu neixes el 79, bé, neixes a Perpinyà, però la família s'està aquí a Illa.
2: Sí.
1: Vas a escola a Illa.
2: Sí.
1: Quin record tens de l'Illa dels anys 80, quan ets veïnatge, adolescent? Com era Illa?
2: Fa 40 anys jo recordo d'una vila pròspera, de molts préssecs, hi havia el mercat a l'engròs encara al final. Sí. Jo recordo tot just, era petitet, quan van plegar el mercat a l'engròs, I sempre ha sigut una vila molt animada, amb molta animació, molta vida. I jo recordo, tinc un record de quan es va obrir la via ràpida que hi ha ara. Tinc un record ben clar d'aquest dia, d'aquests dies, perquè se va obrir en diverses etapes, i el flux de vehicles que hi havia al poble, que de cop i volta havia desaparegut.
1: Clar, clar.
2: I feia molt estrany això, mare Déu,
1: perquè la gent que venia de Prado, de Cerdanya,
2: sí,
1: i anava passava per Pinyà, passava pel mig de l'illa.
2: Sí. I jo recordo també un record quan se va destruir el pont de la Teta illa, també el recordo ben bé, aquest pont, encara hi ha els peus de pont. I també recordo un dels records de l'escola. Dos records de l'escola. El primer són els cursos de català a l'escola maternal, a principis dels 80, i els donava un conseller pedagògic, un cert Roger Ull. Un cert Roger Ull.
1: El famós Roger Ull,
2: sí,
1: de la Cerdana,
2: sí,
1: sobretot.
2: Exacte, exacte. I que, mira, sempre li he tingut tracte especial amb aquest home, perquè ens venia... Encara tinc el quadern del que ens sí. feia a escola, tu. I tinc un altre record, eren I want to say en francès Les gouttes tartines de l'Eliana Comalada.
1: D'acord.
2: I això, una vegada cada 15 dies o cada mes, no recordo, la primària era això, l'Eliana Comalada venia a escola i feia un torrat de pa, un torradet de pa amb figues, amb xocolata, amb...
1: Sí.
2: I això és un record ben particular que tinc, també.
1: Després l'Eliana faria els tallers de cuina
2: sí.
1: catalana aquí a Illa.
2: Exacte. I un record de l'escola, si m'ho permetes.
1: Sí.
2: El primer ordinador que va arribar a l'escola, que feia el tamany d'aquest despatx, sí. i tenia disquets així, que... Aquest el recordo, era el 88 o 87, fins i tot va sortir a l'ENDEP, que teníem un ordinador a l'escola.
1: I el podia utilitzar els alumnes? O era una cosa...
2: Era del director i després funcionava, teníem una xarxa, hi havia uns quants ordinadors, eren Thomsons d'aqueixos sí. que tenies el llapis digital que podies dibuixar a la pantalla, que dibuixaves, no sé, el que podies dibuixar, perquè era una cosa rara, però els recordo, aquests ordinadors, els recordo, ahir el del director, recordo sí. ben bé.
1: Jeroni, el català, doncs, el tens... d'Illa, de l'escola amb el Roger Rull i també a la família?
2: Sí, de la família, perquè clar, els meus avis materns parlaven en francès. Era curiós, era un tracte curiós, perquè els avis materns sempre han parlat, jo tinc, ma mare són quatre filles i dos fills, amb els fills sempre han parlat en català, els avis, i amb les filles no.
1: D'acord.
2: I era molt escàs, molt escàs.
1: I són més joves les filles?
2: Sí, no, forçosament, no. I és un curiós. I el que és estrany, bé, de quan en quan els sortia una catalanada per mig
1: sí,
2: de la frase. Jo recordo una de les meves ties que vivia a París i un dia ve un dels seus veïns de vacances i el meu avi li presenta lo champ de carxofa, per exemple. això ho recordo.
1: Sí.
2: I doncs això i jo amb els meus avis, amb la meva àvia encara avui parlem català com més sovint possible, i el que intento fer amb els meus fills també.
1: I els teus pares a tu et parlaven francès?
2: A mi em parlaven francès.
1: Sí.
2: L'altra curiositat de la família és que, com ho deia abans, te pots passar tota la vida a Illa sense parlar, tota la vida no, però 90% sí. del temps sense parlar francès. Els meus avis van viure, paterns, van viure 40 anys ahir sense parlar francès, parlaven castellà.
1: Sí.
2: I doncs quan arribaves a casa dels avis, un parlava en castellà, l'altre contestava en català, i un sí. en francès, un pel mig.
1: Una baralla, vaja.
2: Sí. I recordo un dia l'infermera que arriba a casa dels meus avis i li diu, Maria, fa bon olor aquí dintre, què esteu fent per allà? I la meva avi li contesta, una cuixa de pollo al horno. Doncs això, aquesta gràcia és una cosa, el melangeu que se parla aquí té aquesta gràcia i...
1: El melangeu que s'ha estudiat, lingüísticament s'ha estudiat. Jeroni Parrilla, escola i col·legi a Illa, Liceu a Parada, i el 98 tens 19 anys, vas a Perpinyà a la universitat.
2: Sí.
1: A l'Institut Franco-Català Transfronterer, on fas la llicència de Llengua i Literatura Catalanes.
2: Exacte.
1: Aquí ja el català i el domines.
2: Sí. Jo vaig tenir la sort durant tota l'escolaritat, doncs maternal, sí. Roger Ull, a primària encara seguia en Roger Ull, i ens venia a fer 4 cursos de català l'home de la profe de CE2. I l'home de la profe de CE2 era Guiu Germens de Rodès,
1: sí.
2: Que després vaig trobar al col·legi també, que seguia treballant amb en Roger Ull al col·legi, i doncs, i que treballava també amb Janina Ponsaier, Jean Tosti, que eren apassionats d'aquest país, que eren apassionats de la llengua, i que van aconseguir transmetre aquesta passió als alumnes que tenies, sí. Entre el qual jo mateix. I és gràcies a tota aquesta gent que vaig tenir la consciència de la importància i del nostre país i de la nostra llengua. Sovint, quan als anys 80-90, els cursos de català eren podar la vinya, no ho sé què, això no. Aquesta gent, quan te donaven un curs de català, quan feien cursos de català, arrelaven a la realitat del país i a la realitat de la nostra comarca. I això jo crec que és primordial, i va ser primordial a l'hora d'aprendre a estimar i la nostra llengua i el nostre territori.
1: Fer d'intervinent de català a les escoles va ser el teu primer treball professional?
2: No, en vaig tenir uns quants abans. Jo diria que és la millor experiència professional que vaig tenir, i era realment una passió poder treballar amb els alumnes. Jo treballava vaig treballar un moment a la PLEC. Aquí també vaig tenir la sort de creuar gent com la Coleta Planàs, com uns quants tocavents i els consells pedagògics, que realment eren apassionats i apassionants, i que em van permetre descobrir el que era realment ensenyar i el que era realment una classe. Me vaig trobar en classes a Mias, vaig ser apassionat per la feina a prop de la comunitat gitana, i era realment apassionant com a treball. Era la millor experiència professional, jo diria, la vaig conèixer a la PLEC, gràcies a la PLEC.
1: Vas fer català amb els gitanos de Millars?
2: Sí. Va tenir el mestre gitano. Mestre gitano.
1: Com va anar?
2: Va anar superbé. Era fantàstic, i encara avui trobo exalumnes a Millars que em venen a saludar, passen i expliquen als seus nens.
1: Aquest és el meu mestre...
2: Era el mestre gitano.
1: El gitano.
2: El mestre gitano.
1: D'acord. Hauries pogut ser mestre, perquè vas fer 2 anys a l'Institut Universitari de Formació de Mestres.
2: Sí. Vaig intentar passar el CAPES, i després vaig intentar passar el concurs de professor de primària.
1: I no el tens?
2: No. Vaig tenir el concurs d'entrada, però no el concurs de sortida. No, però sí. És... Jo crec que no hagués aguantat. No hagués aguantat.
1: No.
2: Quan veig el funcionament que estan obligats a tenir ara amb la pandèmia i tal i qual, no hagués pogut aguantar. I a més, jo hi ha coses que jo no podria treballar amb una maternal, per exemple, perquè vaig fer un estatge amb la Muriel Tixador, potser encara el recorda, aquell estatge a maternal, i em va deixar la classe, mitja classe, no sé, n'hi ha un que no escoltava, vaig fotre un bramàs i la mitja classe va plorar. Doncs això, i em va venir un enguny, no podia
1: però
2: ser.
1: Potser hauries après a,
2: sí, sí, però després el natural
1: sí.
2: Quan tens una veu així sí, sí. Forta i era sí. Impossible, era impossible.
1: Bé, seguirem després el teu trajecte professional, ja l'hem avançat perquè has estat 16 anys al Consell General i després al Consell Departamental i ara ets genealogista en una empresa que fa recerca sobre successions. Ho comentarem. Sí.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Gerard i per Illa sem al seu despatx a l'Ajuntament d'Illa una tarda del mes de gener del 2022. Recordaré que aquest despatx havia estat la cambra de Cibona Gai.
2: Exacte.
1: Sem a la casa dels Ponts, que ara és l'Ajuntament d'Illa. Geroni, mentre ets al Liceu a Prada, ja t'impliques amb les tradicions musicals d'Illa. Les regines, l'estudiantina, el goig dels ous, el pessebre vivent, és a dir, la pastoral de mossèn Bonafont, que es fa a Illa, ja de jove.
2: Encara més jove que això.
1: Sí?
2: Sí, sí. Perquè hi ha un episodi que no havia... quan era a primària, havien muntat una coral, la Jonquilla. I la Jonquilla tenia un padrí, un tal Jordi Barra, que ens venia a escola, i jo recordo la primera cançó en català que vaig cantar a primària, era Blau. Blau és el meu somni, blau és el meu...
1: Ah, ho cantava ell, sí.
2: Exacte.
1: Sí, sí.
2: I sempre, després del col·legi, hi havia aquesta manca de cantar, de... I doncs, un dia, sempre havia quedat en contacte amb els mestres de primària, entre els quals Marcel Capillà, sí. I em va dir, per què no vens a cantar? Perquè necessitem coristes, i doncs hi vaig anar. I vaig anar a cantar a l'Estudiantina, Lucien Castillo, que també era un animador d'aquest grup d'intel·lectuals locals que animava tot allò, i em va dir, home, tu no pots cantar a l'Estudiantina sense venir a cantar al Pessebre.
1: El Pessebre.
2: Doncs mira, anem a cantar al Pessebre. I del Pessebre diu, hòstia, d'això has de venir a cantar als goig i als ous. Doncs anem a la... I la Regina, que la Regina no? I doncs així vaig començar sí. El 94-95 a cantar.
1: Sí. Doncs tens 15 anys, eh?
2: Exacte, sí. Exacte. I un any després, me sembla, en Jordi Vara truca a casa i em diu, escolta, el pessebre del Fanal Sant Vicenç de Perpinyà, tinc un problema, és que Sant Josep s'ha trencat la cama i no pots fer a Sant Josep, tu has de venir a fer a Sant Josep. Vaig allà. Jo, escolta, tens un preguit de tis i ja està. I això va durar quasi 20 anys.
1: Perquè tu tens bona veu, has cantat sempre.
2: Jo he cantat sempre, sí, sí. tota la vida cantant.
1: Jordi Vara ha estat important, no, per tu?
2: Molt important. Musical. Sempre dic, i fins i tot a nivell personal, perquè sempre dic que va ser com el tercer avi. Sempre a la vida, sempre ens veiem cada un cop a la setmana, un parell de cops a la setmana, i era un home apassionant. Apassionat i apassionat ell també, perquè t'arribava i te contava una història del que havia viscut. Sempre estava contant coses,
1: sí.
2: I sempre tenia projectes.
1: Sí, sí, sí.
2: Jo, gent així, m'agrada molt la gent així,
1: sí.
2: Perquè t'arribava als 90 anys i te deia, escolta, l'any que ve farem això, mare de Déu, mare de Déu.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, és ben bé això,
2: I era un artista, t'arribava, jo recordo d'una gravació a Toulouse de Camins d'Amor, on l'orquestra de Michel Lefort havia gravat a Canet, i vaja, era abans del numèric, era complicat, sí. Encara, sí. I a Tolosa arribem allà i allò no quadrava, no hi havia res que quadrava, i m'arriba i diu, però qui és que t'ha escrit aquesta partitura? I diu, si ets tu, home, diu, això no va res, te foto una regaçada pel mig de la pàgina, te torna a escriure quatre coses i comença a cantar, comença a fer ti-ni-ni-ni-ni, ja te'n recordaràs, sí, endavant.
1: Doncs,
2: sí? Sí, sí.
1: Tens formació musical, no?
2: No, jo llegeixo la música així sobrevolant,
1: sí.
2: Però formació musical no.
1: Mai no. Has fet no, ni solfeig?
2: No. És que clar, jo quan era petit, com que els pares treballaven al camp,
1: sí.
2: Jo llegava el meu germà a l'estiu, i te dic, no podíem pas anar a l'escola de música perquè tampoc teníem els mitjans, sí. D'anar a l'escola de música però sempre ha sigut un ple, ha sigut un ple la música i el cant.
1: Encara cantes amb les Regines, sí. Goig dels Ous, sí. L'Estudiantina, el Pessebre...
2: Els Goig dels Ous no, perquè, vaja, l'Estudiantina, el Pessebre, sí, sí, són coses... Vaig haver de frenar una mica perquè entre tot plegat,
1: sí.
2: Agafava molt i molt de temps. Ah. I amb dos fills és complicat. Sí.
1: Això de les Regines, clar, són més d'un centenar de coristes, 40 músics, és de bon dematí el diumenge de Pasqua, i tothom que parla de les Regines parla d'emoció. És això, no?
2: És impressionant perquè en el cor trobes de tot, trobes de tot, gent d'esquerra, de dreta, te trobes creients, te trobes protestants, te trobes ateus, te trobes de tot, te trobes tot el poble. I aquesta és una emoció molt i molt forta. Jo que no sóc creient, i ho puc dir tranquil·lament, és sorprenent els sentiments que t'arriben a arribar al dia de la Regina, perquè penses en gent amb qui cantaves, penses amb tota l'emoció i tota la feina que hi ha abans de poder cantar, és alguna cosa que s'ha de viure almenys una vegada a la vida.
1: Fa 130 anys que es fan les Regines,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: És una tradició antiga.
2: Sí, sí, és una tradició antiga, i no hem pas tallat la tradició, perquè malgrat els confinaments i el que hem viscut els últims dos anys, sí. La Regina se va sentir a tot Illa, més que mai fins i tot,
1: sí?
2: Perquè vam posar altaveus a la torre,
1: sí.
2: I no vam avisar la gent, sí. Els hi vam fer la sorpresa. I sé que el primer any, l'any del confinament, teníem derogació del prefecte. Vaig trucar al prefecte abans i ens va autoritzar i ens va dir que sí i sí. I doncs vam posar els altaveus, vam posar la Regina, i va ser una emoció molt forta. Hi ha gent que ens va escriure a l'Ajuntament per donar les gràcies, hi ha gent que van descobrir la tradició de Regina, que van trucar a la gendarmeria i mira. I l'any passat, perquè clar, els tambors desperten el poble abans de la Regina, és a dir, que els tambors cap a les 5 i mitja ja comencen a tocar,
1: es passegen pels, sí, pels carrers d'Illa,
2: sí, sí, sí, sí. I doncs el 2020 no ho vam poder fer, però l'any passat vam obtenir la derogació, ho vam fer, i això faltava molt a la gent, i mira, no. Això és una cosa que s'ha mantingut, i gràcies, sí, sí. Perquè molt fort.
1: L'emoció deu ser sobretot per la gent d'Illa, que ho identifica com a propi, no? Això de les Regines.
2: Sí, sí, sí, jo crec que és una mica, a veure, això entre tu i jo, no ho sent ningú. Jo és com la festa de l'os,
1: sí.
2: Cap al Vallespí, que no aniré a veure mai.
1: No?
2: No, perquè és seu. És seu, a veure, la Regina, jo crec que...
1: però vols que vingui la gent de fora?
2: Sí,
1: doncs.
2: Sí, vull que vingui la gent de fora, però... El que vull dir, per sentir l'emoció de la festa de l'os, s'ha de ser al Vallespí.
1: Sí, sí, sí.
2: Jo si vaig allà i no m'expliquen res, sí, no
1: sí, sí.
2: Veure, veus un os a córrer, a caçadors, i al ball de la planxa, i al ball de la post, i són coses... S'ha d'explicar, jo crec que la gent abans d'anar a la festa de l'os ho ha d'entendre.
1: S'ha d'informar.
2: Exacte.

0: Encara un parell de detalls com a cantant. Aquí al teu despatx ja veig fotografies, on hi ha dues fotografies de tu amb el Cristian Bourquin.
1: Sí.
0: A l'agost del 2014, a l'enterrament del Bourquin, en aquell moment president de la regió i senador, vas cantar el Tant com a quedarà de Jordi Barra.
1: A petició seva.
0: Ah, sí? T'ho sí. Havia demanat, eh?
1: Uns dies abans hi havia la Fèria de Mias i vaig cantar la missa a la Fèria de Mias com cada any. I a finals de la missa ja estava, pobret, estava cansadíssim. Em va venir a veure, em va agafar pel braç, com ho feia sempre amb tota la gent, i em diu, aquesta me la tornes a cantar aviat, eh? I jo, sí, home, no hi ha cap problema, com vulguis. Ja s'ho tenia estudiat. I quan els de la funerària em van telefonar per me dir que havia de cantar, vaig dir, home, sí.
0: Quan et va dir el Bourquin, Cristian Bourquin, que aquesta me la cantaràs aviat, no pensaves
1: no.
0: En la seva mort?
1: No. Ell sí, però jo no.
0: Ell sí,
1: no.
0: Clar. D'acord. I també vas cantar el 2016 en l'acte d'acomiadament de la prefecta Josiana Chevalier.
1: A petició seva, també.
0: També. Aquesta mateixa cançó, eh?
1: Sí, sí, aquesta mateixa cançó. La Josiana Chevalier havia d'arribar una setmana o 15 dies després que morís Cristian Bourquin, i se va mirar les exèquies de Cristian Bourquin a la tele i em va veure cantar. I es veu que France 3 s'havia enganyat i m'havien posat Valle Día. I doncs arriba el primer acte que va fer en arribant va ser un soldat de 14 que havien identificat que era Deus, Henri Pajot, que van tornar a Eus, i aquesta dona m'arriba i me diu «Je suis enchanté d'en fent conèixer la meva dia». I jo li dic, haureu d'esperar una mica perquè no sóc jo. I doncs, després, abans de marxar, me va telefonar, uns dies abans, em va dir, aquesta és la primera cançó que vaig sentir just abans d'arribar al País Català, vull sentir-la just abans de marxar. I hi ha una anècdota, és que vaig marxar un dels últims de la sala Jean Moulin, hi havia uns periodistes, i n'hi ha un que li va preguntar en francès per què la prefecta havia autoritzat que se cantés en català sous les ordres de la República. I la prefecta va respondre je n'ai pas autorisé, je l'ai demandé.
0: Ah.
1: I aquesta va ser una resposta. I encara som en contacte amb aquesta senyora, la senyora Chevalier.
0: La cançó, tant com a quedarà, deu ser probablement de les més apreciades, estimades i representatives de Jordi Barra, no?
1: Sí, sí, sí. I és molt... Ara, és molt complicada sentimentalment a cantar. És molt complicat perquè, vaja, tot una sèrie de records, sí, que fa que...
0: D'acord.

0: La cançó Tant com me quedarà de Jordi Barre i Joan Cairol, la cançó que Jeroni Perilla va cantar, ho ha explicat, a l'enterro de Christian Bourquin i també a l'acomiadament de la perfecta Josiane Chevalier. A les dues ocasions perquè l'un i l'altre li havien demanat. Hem escoltat també, perquè ell ho ha volgut, La petita Monet de Benabar. M'agraden, m'ha dit, els menjars familiars amb molta gent. També hem escoltat Lluís Llach amb Tossudament alçats, perquè diu cal mantenir-se alçats constantment, i un fragment de La Regina de Josep Coll. Fins aquí la primera part de la memòria amb Jeroni Perilla. Encara hem de parlar del treball que fa de recuperació de la memòria, sobretot del període del 1931 al 1945. Coneix molt bé els arxius. L'any 2005 participa a la creació de l'associació Memòria, que fa recerques sobre els grups de treballadors estrangers refugiats de la retirada del 39, que eren als camps i que s'anaven a cercar per fer-los treballar per pocs sous. A Illa hi van anar a treballar uns 300 refugiats que van reconstruir tot el sistema de regadiu del Riberal després de l'aigat del 40. Ens ha de parlar també de la darrera iniciativa, l'associació L'IPV Català, que vol guardar la memòria individual de les víctimes del nazisme, posant un petit recordatori a la darrera casa on van viure abans de la deportació als camps d'extermini. Serà, doncs, a la segona part de la memòria amb Jeroni Perilla, enregistrada a Illa, que podreu escoltar demà a aquesta mateixa hora.
1: Memòria. La nostra gent s'escolta.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, Toni Comín tornarà de l'exili dissabte 24 d'octubre organitzant una caminada popular des de Catalunya Nord per travessar la frontera. Segons han avançat els companys de RAC1, aquesta és la decisió de l'exconseller de Salut, ara eurodiputat, que tornaria pels vols del migdia, tot i que encara no sabem exactament per quin punt. Avui és dimecres de mobilitzacions tant al sud com al nord, al sud amb columnes de pagesos que van amb els tractors cap a Barcelona. La columna de les comarques gironines ha sortit de Santa Llogaia d'Àlgama, al costat de Figueres, però també hi haurà columnes des de Vic, Lleida o Tortosa, d'entre altres. El pas dels tractors provoca afectacions a la mobilitat durant tot el dia i arreu de Catalunya Sud. I avui també surt al carrer a Perpinyà els jubilats, a l'espera d'una mobilització més transversal que tindrà lloc aquest dissabte. La convocatòria de dissabte és a les 10:30 del matí a la plaça de la República, tot i que també es mouran els pagesos des de les 9 del matí, bloquejant les entrades a la ciutat. I canviem de qüestió perquè la revista Enderrock ha presentat un rànquing dels 50 millors àlbums de música en català del segle XXI. Aquest rànquing l'han fet conjuntament 50 periodistes musicals d'arreu dels països catalans, d'entre els quals una representació de Ràdio Arrels. L'àlbum guanyador d'aquest rànquing ha estat Alegria, dels mallorquins Antònia Font.

0: La segona posició l'han guanyat Manel amb l'àlbum 10 milles per veure una bona armadura.
1: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig.
0: I el pòdium dels 50 millors discos del segle XXI el completen els Pets amb l'àlbum Agost.

0: Pascal Comalada és l'únic nord-català del rànquing. És a la posició 41 amb el seu àlbum Recital amb el poeta Enric Casasses. I en agenda cultural, Sant Llorenç de Cerdans celebra aquest cap de setmana la Catfesta. De divendres a diumenge es proposaran diverses activitats en aquest vilatge del Vallespí. Joan Iglesias és membre del Centre Cultural Català del Vallespí.
1: Enguany fem la nostra Catfesta, la festa del Centre Cultural Català del Vallespí, que és la 14a Sant Llorenç de Cerdans, la Vall de Quera, l'Alt Vallespí, del divendres 16 al diumenge 18 d'octubre. Vet aquí, aquesta festa que organitzàvem fins ara a Arles, doncs ens proposem de presentar-la a Sant Llorenç. És a dir que el Centre Cultural Català del Vallespí, que replega totes les entitats i associacions que tenen un lligam fort amb la identitat, amb la catalanitat al Vallespí, doncs enguany ens proposem d'anar cap a Sant Llorenç i altres moments, potser anar cap a altres pobles de l'Alt Vallespí.
0: I en esports, ahir el Barça va guanyar 1-4 contra el Galatasaray turc en un partit que havia començat perdent. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
3: Bon dia i bona hora. L'anticicló domina encara per damunt dels nostres caps. Els vents són variables al matí, però a mitja matinada i a la tarda ens venen de llevant i són fluixets. El cel és més aviat velat per núvols molt alts i fins. És un ambient gairebé estiuenc avui, amb màximes altes, 19 a la Llaguna, 20 a la Torre de Querol i Prats de Balaguer, 20 a Codalet, Illa, Baixàs i Nils, 22 a Prats de Molló, 24 a les Illes i a Boremar a Portvendres. Avui Sant Calix i Sant Just. És just avui, eh? També localment a Catalunya celebren Climent Riera de Vic. El 14 d'octubre de 2019 és el tsunami democràtic com a resposta a la publicació de la sentència del judici contra els líders del procés independentista. Ocupen la terminal 1 de l'aeroport del Prat.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels. A Saragossa, 93.1.
4: Cultura a Ràdio Arrels.
7: Amb l'Oriana Penyer.
8: A la CCCB, que és una entitat lligada amb el català al Vallespí, organitza com cada any doncs, la Catfesta doncs, al Vallespí. Doncs, els anys passats se feia en un dia a Arles de Tec, però enguany es fa durant 3 dies a Sant Llorenç de Cerdans. En parlem amb en Joan Iglesias, membre del CCCB. Bon dia.
1: Bon dia, Lauriana, bon dia als auditors i auditores de Ràdio Arrels. Doncs sí, enguany fem la nostra Catfesta, la festa del Centre Cultural Català del Vallespí, que és la 14a Sant Llorenç de Cerdans, la Vall de Quera, l'Alt Vallespí, del divendres 16 al diumenge 18 d'octubre, els propers, doncs el proper cap de setmana. Vet aquí, aquesta festa que organitzàvem fins ara a Arles, doncs ens proposem de presentar-la a Sant Llorenç. És a dir que el Centre Cultural Català del Vallespí, que replega totes les entitats i associacions que tenen un lligam fort amb la identitat, amb la catalanitat al Vallespí, doncs enguany ens proposem d'anar cap a Sant Llorenç i altres moments, potser anar cap a altres pobles de l'Alt Vallespí.
8: I quines personalitats hi haurà a Sant Llorenç de Cerdans?
1: Doncs aquesta festa cada any la solem fer amb un padrí, amb un enguany tenim un padrí i una padrina. A Sant Llorenç doncs, donarem la paraula com a padrí al senyor historiador veí de Sant Llorenç, en Ramon Sala i Canadell, ben conegut, i a la Miquela Falgueres, també ben coneguda, doncs ells dos seran els padrins de la festa.
8: Quin és el programa per a aquesta Catfesta?
1: El divendres 16... A les 18 hores doncs, tenim una taula rodona al voltant del tema de trabucaires i fronteres amb el senyor doncs, historiador nostre, en Ramon Sala, i Ateneu, amb el seu llibre doncs, que va fer fa uns anys, Trabucaires i fronteres, en Lluís Miró i Solà, que també doncs, intervindrà. El senyor Miró i Solà doncs, va fer un llibre, ha fet una recerca sobre el procés dels trabucaires que se'n diu l'Alba dels Matiners, i en Josep Vilà i Vergés, que és doncs, encarregat dels guardes forestals de tota l'Alta Garrotxa, que té un llibre publicat que és Els Trabucaires i que doncs, entre tots tres hi haurà una taula rodona al voltant d'aquest tema. Això s'acabarà cap a les, direm, 7:45, les 8, i vet aquí. I l'endemà, el dissabte 16, doncs proposarem una pel·lícula amb un concert d'en Lluís Llach. Llavors, el concert d'en Lluís Llach, posem l'últim concert, el darrer concert, però en Lluís Llach, esclar, els darrers concerts han sigut a Verges, han sigut potser abans al Palau de Sant Jordi de Barcelona, però és interessant perquè en Lluís Llach, si vols, va venir per primera vegada el que en diem ara la Catalunya Nord, la Catalunya del Nord, o el nord de Catalunya, el 9 d'agost, en el marc de la Festa Major de l'any 1969. Doncs veieu com els anys passen, però les figures rellevants resten. Doncs això serà el dissabte, a partir de les 16 hores, a la Sala del Cinema de Sant Llorenç. Després, ara vindria, diríem, el plat fort, és a dir, a partir de les 10 del matí, doncs hi haurà la festa com ans se solia fer, amb la presentació de paradetes de totes les entitats del Vallespí, sí, del Rosselló algunes, de l'Empordà, del Gironès, de tota la, del Ripollès, de la Garrotxa, hi haurà teatre, hi haurà revistes, hi haurà cant, música, ball català, sardanes, actuacions boniques com ara els dansaires de Sant Llorenç, hi haurà lectures teatralitzades. Després, un dinar, i el dinar és també el plat fort, podem dir així, una paella de germanor, un dinar de germanor amb una gran, gran paella, i demanem a la gent que si volen venir, doncs vinguin amb plats, plats, coberts, gots i barrets, perquè si fa sol menjarem allà de fora, a vora del riu de la Riera Bilbera. El preu és de 20 euros, se podran comprar doncs, els tiquets allà mateix. Vet aquí. Pel que fa a l'entrada d'aquesta diada, tot és gratuït. Hi haurà la presència de, per exemple, el País d'Art i Història Transfronterer, la Casa Macià, els Amics de Sant Aniol de Guges, l'Escola de Català de Sant Llorenç, les Escoles de Català de tot el Vallespí, el Casal de Perpinyà, Òmnium Cultural, els Amics de la UNESCO de Girona. També vindrà, veig, a Ràdio 4, després els agermanaments entre nord i sud, també els actors econòmics de Sant Llorenç, com són ara la Toile du Soleil o Creació Catalana, vet aquí, tot això, doncs, tota la diada del diumenge. I què te podria dir de més? Res, que hi haurà la signatura d'aquests llibres, que serà interessant també de veure el llibre de l'Ernest Costa i Savoy, que ha fet un llibre que és una meravella sobre Sant Aniol de Guges, un dels centres, diríem, més important de la vida d'aquest tal Vallespí, de l'Alta Garrotxa, i ha fet un llibre magnífic que ja es va presentar fa uns 2 anys amb els Amics de Sant Aniol de Guges, Arles de Teca, és un llibre molt, molt bonic. Després també tindrem, per exemple, en Víctor Cucurull, que vindrà a presentar el seu llibre i signarà el seu llibre El secret de la B baixa, i altres autors. La revista cultural Vallespí, ben entès, perquè el Centre Cultural Català del Vallespí, el seu segell de presentació és una revista en català que fa, que és una revista anual, i també doncs, es presentarà i es podran comprar, mirar revistes de les antigues. I normalment també hi haurà la revista Alberes, de l'editorial Gavarres, que vindrà a presentar la seva revista. I oblidem pas, doncs, no oblidem pas la llibreria de Can Gironella de Prats de Molló, que, per cert, parlant de Prats de Molló i de tot aquest alt Vallespí, tindrem els Amics del Coll de Malrem, que vindran a presentar també la seva associació, així com l'Escola de Català de Prats Molló. Vet aquí, per ara, doncs, jo convidaria tota la gent que tinguin ganes de pujar a l'Alt Vallespí, que val la pena de pujar fins a Sant Llorenç de Cerdans costosa, tota aquella vall de Quera, i de trobar la gent de l'Empordà i de la Garrotxa i del Ripollès i del Gironès i més enllà. Vet aquí, Lauriana.
8: Moltes gràcies, Joan Iglesias.
7: Ràdio Arrels.
9: Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Becca.
3: Cada dimecres, en aquesta hora, a Ràdio Arrels, entrem en comunicació amb l'advocat Pere Becca. Pere, bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui ens vols parlar d'aquesta amnistia en Puigdemont i els altres exiliats catalans. 9 anys després del referèndum, finalment l'estat espanyol ha decidit aplicar l'amnistia.
4: Sí, 9 anys d'incertesa, de lluita, d'inseguretat jurídica i fins i tot física, perquè depenia també del que els estats europeus tenien intenció de fer. 9 anys d'impossibilitat de fer política parlant directament a la gent. Recordem que l'última campanya electoral fa 2 anys Puigdemont la va portar des de Catalunya Nord, concretament des d'Argelers, i hi ha actes a Elna, els Banys, molt pròxims a Catalunya, d'alguna manera, però diferentment del que hagués volgut fer. Moltes dificultats pràctiques i, evidentment, molt probablement, incidències electorals de no poder fer la campanya. Doncs, com és que ara l'estat espanyol, el Suprem, la justícia espanyol, hagi canviat la seva posició? Ja sabem que fa molts mesos que totes les jurisdiccions europees a les quals es va fer de manera lateral la pregunta, són coses complicades, difícils d'explicar senzillament, però totes anaven contra el fet que els exiliats, Puigdemont, Comín, Lluís Puig, puguin ser exclosos de l'aplicació de la llei d'amnistia. L'estat espanyol va votar, el Parlament espanyol va votar una llei d'amnistia, però hi havia aquesta resistència de la justícia espanyola en contra essencialment dels líders que havien marxat de l'estat espanyol i que estaven exiliats, amb motius que eren cada vegada més extraordinàries. Es van avançar causes que semblen increïbles. Recordem que el fet que quan hi va haver la manifestació del tsunami bloquejant l'aeroport del Prat, hi va haver-hi un passenger de nacionalitat francesa més que va haver de córrer per agafar el seu avió i que va caure d'una crisi del cor durant la manifestació, però sense lligam directe amb la manifestació, i que això la justícia espanyola va considerar que podia ser el senyal d'un homicid i doncs que provocaria l'exclusió de l'aplicació de la llei d'amnistia a Puigdemont, el qual Puigdemont no havia participat en res a l'organització de la manifestació. Això no s'aguantava i va ser descartat. Però la justícia espanyola va buscar més endavant i últimament el fet que els organitzadors del referèndum haguessin utilitzat diners públics de l'estat espanyol o de la província de Catalunya per muntar el referèndum. Es va comprovar que financiàriament no era el cas, no s'havia afectat ni un euro de diners públics al muntatge del referèndum. Llavors la justícia espanyola va dir, bueno, però vau fer servir edificis públics com sales d'ajuntament per fer organitzar el referèndum. I aquí també es va demostrar que no, que aquest referèndum havia sigut fet quasi en tots els llocs amb sales d'utilització privada, encara que associativa, però no sales públiques. No era directament els ajuntaments. I, evidentment, l'idea que buscava la justícia espanyola que tinguessin aquests polítics uns avantatges personals, va ser també descartat totalment. I al final, la lògica jurídica s'ha anat imposant. Però no és tan clar, perquè de fet sembla que si el sistema jurídic espanyol ha pensat diferentment, i especialment el govern actual de l'Estat espanyol, potser també perquè els sondejos que s'estan fent a l'Estat espanyol demostren que les dretes de tot l'Estat, el Partit Popular, afegit amb els vots i els escons que pot tenir Vox, es trobarien en aquest moment segurament majoritaris a l'Estat. I que, doncs, el govern espanyol, molt probablement, ha anat buscant i influint sobre la justícia perquè es pugui fer que hi hagin líders polítics catalans que tornin a ser presents a la discussió electoral per intentar fer front a aquesta pujada de les dretes de manera general, i especialment a Catalunya, perquè això és un fenomen prou nou, el fet que hi hagi un partit Aliança Catalana que, inclús de cara a les futures municipals, està preparant i estem assistint a una pujada molt important d'aquest partit que perjudica el partit centrista de Junts, a tot el moviment centrista i independentista que podia existir. I doncs això posa d'evidència que la necessitat per el centre dret independentista de ser present a les futures eleccions, aquesta necessitat es manifesta per l'obligació de tenir el retorn dels líders, i especialment del líder carismàtic que pot ser Carles Puigdemont, per intentar bloquejar aquest moviment de dretització del moviment independentista català. I que potser que aquesta brusca decisió d'aplicació després de tants mesos de la llei d'amnistia només té com a causa profunda el fet que electoralment és necessari que tots aquests que l'any 2017 havien votat a favor de la independència, tot i siguent membres del centre dret del panorama polític espanyol, tots aquests volien evitar els líders de l'Estat espanyol que es trobessin obligats d'anar cap a Aliança Catalana, cap a partits ajuntats al Partit Popular, i que no fos això el motiu d'una onada molt forta a favor de la dreta espanyola.
3: Era important recordar, doncs, aquest llarg recorregut ple d'entrebancs i de paranys, i recordar també en quin context arriba finalment aquesta amnistia. Però, Pere Beca, segons tu, i ara, doncs, què pot passar?
4: Doncs, el que està al voltant de Puigdemont, de moment diuen, preparem la tornada, però amb calma. I em sembla que és una cosa molt lògica que s'hagi de pensar molt bé i d'alguna manera escenaritzar la tornada de Puigdemont a Catalunya sense fer-ne un triomf, perquè això podria anar en contra de la voluntat electoral, però manejant la possibilitat d'aquest líder indiscutible de tenir el seu paper a les pròximes eleccions. Però aquí ve un altre fet. És que la política de l'Estat espanyol va de manera diferent. Els sondejos, que suposo que serveixen de base als càlculs polítics de Pedro Sánchez i del PSOE, els sondejos signifiquen de manera clara que el PSOE i els seus aliats estan perdent escons, estan perdent majoria. De majoria realment no l'han tingut mai, sinó que Sánchez, amb una certa agilitat, sempre ha pogut arribar a fer puntualment aliances per tirar endavant la seva política. Però ara, a cada vegada que un vot una mica crític ve al Parlament, a les Corts, ho té més difícil i últimament no ha tingut majoria. I mentrestant, veuen perfectament que les dificultats econòmiques, l'empitjorament de la posició social del PSOE, fa que tenien interès a anticipar les eleccions i que s'ha decidit, sembla, que aquestes eleccions tindran lloc a finals d'aquest any. I, evidentment, això vol dir que crea una obligació per Puigdemont i per els seus amics polítics de ser presents a aquesta campanya electoral, que començarà molt aviat, si ja no és començada, i que els actes polítics que han de posar-se en plaça, més enllà de la lluita per la independència, és d'estar present a totes les discussions electorals. I això és una cosa difícil aconseguir, un canvi molt difícil aconseguir. Evidentment que, tant com Puigdemont estava exiliat, el problema essencial era sortir de l'exili, i per arribar a sortir de l'exili, arribar a que el vot del Parlament de Catalunya del novembre de 2017, que no s'ha anul·lat mai, i que declarava la independència de Catalunya, quedés vàlid i que tornessin en una situació tal com d'alguna manera es va fer l'any 1978. Jurídicament, aquest vot del 2017 encara està vigent, encara hauria de tenir conseqüències. Però aquí ens trobem en una situació molt diferent, perquè el moviment independentista, des del 2017, s'ha anat afluixant, perdent escons a cada eleccions i perdent fins i tot a les últimes la majoria al Parlament de Catalunya. Vol dir que aquí es necessita una posada en plaça d'una nova política, i Puigdemont ha de ser capaç de fer-ho si vol tenir un paper en aquestes eleccions, perquè de fet, durant tots aquests anys, sembla que no s'hagi revelat un líder prou carismàtic, prou acceptat per tots, per portar endavant i la reivindicació independentista i una nova política, perquè tots els que han intentat fer-ho s'han trobat amb la dificultat que se'ls hi rebutjava o d'haver marxat i no haver estat a la presó, o d'haver callat el moment que s'hauria de dir alguna cosa, i que per als que van quedar i que van passar mesos a la presó, sembla que hi hagi una mena de pressió que es mantingui sobre d'ells, primer perquè tenen una sèrie d'obligacions judicials per al seu posat en llibertat, però això lògicament ha de ser aixecat per la llei d'amnistia, però que es trobin sense la voluntat política, sense el coratge política que necessita aquest tipus de lluita. I una cosa és personificar la lluita des de fora amb un objectiu senzill, arribar a tornar a reunir les condicions de la independència. Una altra cosa serà de reixer a unificar el moviment tal com està avui dia amb les problemàtiques actuals. I per això s'haurà de continuar explicant a tots els governs, especialment els d'Europa, el que és l'objectiu del moviment independentista català, que és de mantenir-se a Europa i de no entrar en una política regressiva com podria fer una aliança entre el Partit Popular i Vox, i que aquesta situació està d'enfrontar també a nivell internacional i especialment europeu en una onada molt general de pujada de les dretes en tots els països d'Europa. Ja veurem a l'estat francès com passaran les eleccions presidencials, però ja s'ha vist en molts altres països. De fet, sembla que l'únic govern que quedi que sigui oficialment socialista és l'espanyol. És a dir, que és una situació que serà una situació molt complicada. Afegint-hi això, quines seran les relacions entre el partit Junts, si continua a dir-se Junts, però el partit, el moviment representat per Puigdemont, i la nova aliança de dretes a Catalunya, l'aliança catalana, i la relació d'aquest mateix partit amb el govern espanyol, qualsevol sigui, perquè de moment aquest partit diu que queda independentista, però a veure com podrà governar i si es posarà en contra del poder espanyol, si l'estat espanyol està governat per precisament una coalició del Partit Popular i de Vox. Situació molt complexa, molt difícil de gestionar. I amb això, poc temps per fer-ho, perquè les eleccions s'estan acostant i que d'aquestes eleccions resultarà l'equilibri, els nous equilibris que es poden trobar a Catalunya. Això per dir que, encara que es pugui entendre que Puigdemont vulgui preparar les coses per la tornada, haurà de fer-ho ràpidament, perquè queden poques setmanes i que s'han d'explicar moltes coses. Gràcies per la vostra atenció.
3: Gràcies, Pere. Fins la setmana entrant, com cada dimecres en aquesta hora. I recordeu, sempre també disponible les teves cròniques a radioarrels.cat. Bon dia.
4: Bon dia.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Becca.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

Maria del Mar Bonet va oferir divendres de la setmana passada un concert d'homenatge als 50 anys del mític recital a l'Olímpia de París. La cantant mallorquina va tornar a actuar en aquesta famosa sala parisenca davant d'un públic nombrós, amb algunes cares conegudes com el president Carles Puigdemont, l'expresidenta del Parlament Laura Borràs o la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart. El nord-català Miquel Motzfeldt Tirac hi va ser present i va aprofitar per parlar amb alguns dels assistents i amb la protagonista.

0: l'emoció que us ha transmès?
1: Molta emoció, perquè poder cantar i rememorar una història de fa 50 anys d'un país que estava en guerra, jo, bueno, en guerra, en perill, o amenaçat pel franquisme, o vivint el franquisme durament, va poder tenir uns moments de llibertat i ara és molt necessària també la mateixa llibertat. Una mica de tristesa, perquè penses que estem reivindicant el mateix que reivindicàvem en aquell moment, eh? Però bueno, no ens cansarem de cantar i de sentir-nos i tan ben acollits. Per nosaltres en aquells moments França era Europa i era el món que ens escoltava. Encara ens estimem molt França, però tot el món global no ens permet tenir aquesta comunió amb vosaltres, sinó que es dilueix tot.
0: Viviu a París?
1: No, visc en un poble de Vic, a prop de... Hem vingut després de Barcelona. Ahir sentia l'Orfeo Català amb el dirigit per el Dudamel a la Filarmònic i avui això.
0: Molt bé.
1: O sigui, repartint ànims a la gent del país.
0: Sí, sí. I la Maria de Normet, què n'heu pensat?
1: Ah, jo penso que ho ha fet molt bé, ha tingut molta plenitud, sap triar-se les cançons i saber quines cançons doncs, pot cantar amb l'edat que té, no? Però realment és impressionant. Si fa 50 anys tenia 30 anys, aviat està comptat. Per tant, poder-la sentir aquí ha estat un plaer. I un homenatge també a la cançó francesa de la que som hereus,
0: Les vostres impressions del concert, què n'heu pensat?
2: A mi m'ha encantat, està, sí, molt bé.
3: Sí, a mi també, és molt, molt fort, no?
0: Sí, sí.
3: També, bo, és potent, es pot dir potent, sí.
0: Què n'heu pensat de la Maria del Marconet, aquest festa? Com us ha semblat ella?
3: És com una actressa, una actriu, però que canta, no?
2: I, sí, canta molt bé, amb molta força, transmeteix molt bona.
3: Sí, té una manera de cantar que és molt particular.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: I doncs, sí, a mi m'ha agradat.

0: Quin és el secret per aquesta longevitat de la veu, mig segle després encara aquesta veu que inunda la sala?
1: No és un secret, és cuidar-se-la tots aquests anys, no? Sí, me l'he cuidada molt. He anat amb professores de cant, he anat amb professores... Sobretot una cosa que vaig fer molt important va ser que vaig anar uns 7 anys o 8 amb una professora d'energia per el que volies fer, o sigui, pel cant, no? D'energia del cos, de trobar l'energia del cos sempre, no? I del voltant teu i de... Això m'ha ajudat moltíssim, moltíssim.
2: Sí. França i París als anys 70 simbolitzava sí. Un poc la llibertat d'expressió.
1: Sí, llavors sí.
2: I ara ha canviat la vostra visió avui dia?
1: Home, com tot, Europa ha canviat una mica, no? Però venir a París és sempre una festa. De veritat, tenim una ciutat meravellosa. M'agrada moltíssim. No sé per què no m'hi quedo a viure. Però potser com aquestes actrius espanyoles que s'han vingut a viure aquí, jo també vull un piset allà on vulgueu. I em quedo allà una temporada. M'encantarà. M'encanta molt la possibilitat dels museus, la possibilitat de la cultura a cada cantonada, no? I després arriba a la plaça de la Bastilla amb la gent jove, amb la policia ja fastigosa. Vull dir, per mi va ser un moment magnífic, això que el taxista que ens portava va dir: no us puc deixar més que aquí, havíem de travessar tota la plaça amb guitarres, maletes, el Jan i jo, però contentíssims, deien, però què és això? Com ens rep París en aquest moment, no? Amb una refrega sentida, no? Per als estudiants, i veies estudiants grans dient: no, jo estic aquí per ajudar els petits, no? Ah, bueno, això era magnífic, ho vam passar molt bé, la veritat. I espero que aquesta ciutat, com als anys 60 hi va haver una petita revolució també molt important, doncs continuï així, continuï fent la revolució.
3: Aquest concert flotava als 50 anys, no? Dels 35, no? Hi havia una càrrega històrica, simbòlica, molt forta, sí. Però al mateix temps hi ha hagut un equilibri, és a dir, tu no has volgut fer un concert nostàlgic, sinó no. hi ha un disc nou aquest any i hi ha sí. cançons d'aquest disc nou.
1: Sí, sí, sí, sí. I espero fer-ne algun sí. més. Algun, si el temps em deixa, doncs sí, m'agradaria fer-ne més, perquè ara estic amb un grup molt bo, estic encantada de tocar amb ells i m'inspira. Vull dir, a mi fer un recital com el que he fet avui em fa venir ganes de fer cançons, més cançons, ja. I tinc moltes de preparades i tinc ganes de fer un altre disc.
4: Hi ha hagut un moment de reivindicació política, també ha recordat els represaliats que estan a l'exili.
1: Sempre ho faig amb aquesta cançó, no és ara, no és avui. Ho faig sempre, perquè penso que quan la vaig cantar a l'octubre passat, aquell octubre, no? Vaig dir, a veure si un dia la deixarem de cantar, aquesta cançó, no? Però jo crec que encara té un sentit.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: digues escò.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
4: Desobediència civil és el disc de la setmana a Ràdio Arrels. Aquest treball ha sortit a principis d'estiu i és del grup de l'Alt Penedès It Your Enemy. L'Oriol i l'Edu, guitarra i cantant del grup, estan amb nosaltres per presentar-nos 5 cançons aquesta setmana. Qui és que les escriu, les cançons?
5: Doncs és l'Edu. Aquí, com comentava abans, bueno, tenim una dinàmica de treball molt respectuosa amb tothom. Important perquè dins de grups a vegades es poden generar situacions una mica conflictives i tot i que tots ens ajudem, tots ens recolzem, sí que cadascú es fa càrrec de la seva part i a partir d'aquí, a partir d'una idea que pot portar un, que pot portar l'altre, pot començar amb un ritme, pot començar amb un riff, pot començar amb una lletra, doncs la resta s'hi va integrant. Però les lletres són totalment de l'Edu.
4: Vosaltres en el grup sou 4. És fàcil posar-vos d'acord? Subratllaves abans la importància de treballar en grup i d'estar d'acord, de ser com una democràcia.
5: Sí, sí. Ha de ser com una democràcia. Les decisions han de ser compartides, evidentment. Però el que és més important és que

0: absolutament increïbles i enganxosos. I la veritat és que no ens quedem mai parats. De fet, tenim el problema fins i tot de tenir molt material que de tant en tant doncs, sempre ens posa en dubte de dir, bueno, recuperem alguna cosa que tenim a mitges o en comencem una altra, perquè és que ens costa el mateix.
1: Ara d'aquí poc escoltarem la cançó que es diu Orgull de classe, però abans us volia preguntar si creieu que és arriscat fer cançons contestatòries. Penso en el cas Valtònic, per exemple.
0: Bueno, la vida és prendre partit, no? També. És arriscat. Potser jo em preguntaria com hem arribat a un punt en què és arriscat dir algunes coses, no? No fa gaire els grups que els 80, i els 80 a l'estat espanyol era una època on algú des de dalt anava dient que això era una democràcia consolidada i això de consolidar no en tenia res, perquè va ser una transició totalment fantasma, inexistent, on seguíem anant els mateixos, i segurament encara hi són. Els grups de rock i de punk deien unes animalades que avui en dia ningú no s'atreviria a dir-les. I això ho diuen ells, eh? Això ho diuen a dia d'avui ells mateixos. Escolti, però si jo a la Guàrdia Civil li he dit de tot. Doncs sí, el Valtònic i el Pablo Hasél, és absolutament increïble com algú encara es pot tirar la cara de que això és una democràcia quan passen coses així, no? Però prenem partit o no prenem partit. I la nostra opció és prendre partit i endavant. I endavant. Potser no ens tirarem directament a la foguera i mirarem d'esquivar-la, però sí que hem de prendre partit, hem de prendre partit tots, perquè aquí hi ha una deriva bestial que no podem dedicar-nos a baixar el cap i dir, bueno, és que això és que va així, no? No, això no va així. Això no té per què anar així i això s'ha de canviar. I això s'ha de canviar i una manera de canviar-ho doncs, és fent música que exalti una mica els ànims i que ens posi el mirall davant de la cara i ens digui, per aquí no podem passar. No pot ser que un senyor porti 4 anys a la presó per haver dit que el rei fa coses que sortien a la premsa i, en canvi, el que ho canta sí que el posen, no? A presó, això... Vull dir, és totalment increïble. No pot ser que hi hagi una sentència a França que digui que no es pot fer servir el català als plens. De veritat. Sí, però quina mena de llei és això? Quina mena de justícia és això? Home, això s'ha de discutir. Això s'ha de desobeir.
1: I tu dius que s'ha de prendre partit? Penses que no prendre partit és al final prendre partit potser per l'extrema dreta?
0: Mira, Martin Luther King deia que el que més li sabia greu era... No odiava els blancs, però el que li sabia greu és que els blancs que se n'adonaven de l'abús que s'estava cometent no movien un dit, perquè eren els que realment podien moure coses, no? Doncs avui en dia sí. S'està instaurant unes formes de fer, unes formes d'analitzar les coses que si no ens mullem, acaben sent un tabú que tothom accepta i que es dona per fet, no? I les coses no són així. Les coses no tenen per què ser així. Cal pensar les coses una mica fredament i, no ho sé, al final vivim tots al mateix planeta. Hi ha gent que només pensa en ell mateix i això n'hi ha tot arreu. N'hi ha d'altres que el que volem és millorar les condicions de tothom, no? I no només d'uns pocs. Jo crec que hi ha un missatge de solidaritat i de fraternitat important. Ei, no estem sols. Som molts que veiem les coses així. Però cal moure's. I moure's vol dir moltes coses. I pot voler dir implicar-se en associacions, en política, o pot voler dir moltes altres coses a nivell local. Jo crec que no cal subestimar les coses que a nivell local realment es poden fer. Nosaltres venim d'un poble petitíssim del Penedès de 1.000 habitants,

0: I té la seva part positiva d'implicar-se en un lloc així. Jo, que també he viscut a Barcelona, els efectes de la teva acció en pobles petits que no coneix ningú i que sembla que no importin són molt més ràpidament visibles que en un lloc gran. I és important també implicar-se en aquests llocs. Jo crec que és un missatge d'esperança endavant. Vinga, som-hi, sense manies.
1: La cançó de la qual parlarem ara, que és Orgull de classe, personalment em recorda una mica a nivell de lletra El vals de l'obrero d'Escape. Els teniu com a referents, aquest grup?
0: No exactament, no els tenim com a referents. Són una de les influències, jo diria que són més influència per l'Edu que per la resta. Per nosaltres, ja et dic, no estem buscant de fer un punk, no estem buscant de fer un hip-hop, estem buscant de fer coses que impactin i que tinguin molta energia. El Perilla és una persona, el bateria, que ve més de, segurament, del món del punk, però té una habilitat i una maleabilitat en la bateria que ens ha anat super, super bé. Ell et pot conèixer totes les bandes que han sortit del Penedès dels últims 40 anys i en canvi, valorar-te música molt moderna i tenim moltes ganes d'enganxar-se amb això, no? Escape, diguéssim que més aviat l'escà és una influència, com ha dit l'Edu abans, el hip-hop és una influència, el rap és una influència, el hardcore és una influència. Jo aniria més per aquesta banda que per la de grups concrets, no?
1: Doncs va, tot seguit escoltem Orgull de classe de Ets your enemy.

0: Orgull de classe de Eat Your Enemy. Podeu retrobar aquesta entrevista a la nostra web radioarrels.cat i ens retrobem demà a la mateixa hora.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. És la una.
0: La previsió del temps.
4: Avui som el dimecres 14 d'octubre. Bon dia. I encara un dia amb unes temperatures molt per sobre de les normals, sobretot pel que fa a les màximes, 6 graus per sobre de les mitjanes, amb 26 graus de màxima aquesta tarda a Ceret i a Perpinyà, 26 graus també cap a Estagell, 25 a Salses i a Prada, fins a 20 graus a Ocesa i 17 graus a Formiguera. Demà, dijous, les temperatures mínimes aniran de 8 al Capcí fins a 15 a vora mar i a la tarda doncs hi haurà una lleugera baixa de les temperatures sota el sol, tot i que amb algunes boires baixes vora el mar i unes màximes doncs de 23 graus al Rosselló fins a 21 graus a Cerdanya. Però dimecres hi tornarem de nou amb aquestes temperatures altes, massa altes, ja que arribaran en alguns punts del país fins als 26 graus, de nou a 6 graus per sobre de la mitjana, sempre amb sol, una mica velat, vora mar i molt més serè a la resta del país. En canvi, el cap de setmana s'anuncia més variable, dissabte, alternància de núvols i de clarianes, i diumenge, precipitacions a tot el territori, tot i que poc abundants.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 14 d'octubre del 1983 mor Narcís Llança, que és la persona que va inspirar l'ABC-Z de la cançó L'Estaca. Narcís Llança i Tubau és un personatge turtellanenc, també conegut com a Abi Llança, Bei Llança i Siset Llança. Va ser barber a Besalú, era republicà, catalanista i anticlerical. Políticament va ser elegit regidor a l'Ajuntament de Besalú per ERC al moment de la proclamació de la Segona República Espanyola el 1931. A partir d'inicis dels anys 60, va començar a passar els estius a casa de la seva filla, a Verges. És així que va conèixer un jove lluisiac encara adolescent. Junts anaven a pescar i és a la vora del riu Ter que Narcís Llança va trencar els esquemes mentals que l'escola franquista havia inculcat al lluisiac. L'any 1968, Llach va escriure L'Estaca, inspirant-se en les converses que havien tingut en aquell moment. Aquest tema tan personal s'ha convertit en tot un himne a la llibertat i ha estat cantat, traduït i adaptat en moltes llengües arreu del món. Escoltem, evidentment, L'Estaca de Lluís Llach.

0: Fins aquí l'estaca de Lluís Llach dedicada a Narcís Llança.
1: Radio Arrels, en FIAC 95.

0: Ràdio Arrels.
1: El Pacífic recorda al món que un augment màxim d'un grau i mig és qüestió de supervivència. Bon dia. Més de 30 líders, ministres i negociadors climàtics van viatjar la setmana passada a Tuvalu, un atol del Pacífic que s'encongeix a mesura que puja al mar. Un viatge realitzat abans de participar a la Pre-COP31 de Fiji. Allà, alumnes de la regió els van explicar com les sequeres, les onades de calor i les tempestes afecten la seva escolarització. El president de la COP31, el ministre turc Murat Kurum, va definir l'objectiu màxim d'un grau i mig com una qüestió de supervivència per al Pacífic. Els assistents van adoptar una declaració que reclama reduccions d'emissions profundes, ràpides i sostingudes i es van comprometre a reforçar els esforços per mantenir el límit, tot i que es preveu que se superi. La ministra fitjana del Clima va advertir que el món avança a tota velocitat més enllà d'aquest llindar i que els riscos al Pacífic perduraran després del pic de temperatura. Les illes demanen accés real al finançament climàtic, protecció dels oceans i suport per adaptar-se. La COP31 se celebrarà a Antalya, a Turquia, del 9 al 20 de novembre, amb Austràlia al capdavant de les negociacions. A la COP30, els països desenvolupats ja van prometre triplicar com a mínim el finançament per a l'adaptació d'aquí al 2035. Les comunitats del Pacífic, que ja viuen amb l'oceà a les seves portes, esperen veure ara que les promeses es converteixin en recursos. Fins ara no ha estat el cas, o bé per sota de les sumes compromeses i encara més per sota de les sumes i accions globals indispensables.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

Ràdio Arrels. Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Emma de Barcelona, l'abadesa repobladora. Va néixer el 880 a Sant Joan de les Abadeses i va morir el 942. Era abadesa. Tercera filla de Guinadilda i Guifré, tot i no triar el seu futur religiós, s'hi va adaptar a la perfecció, amb una personalitat carismàtica i amb grans dots de gestió, va fundar la primera comunitat de monges de Catalunya. En Mona era petita, però els seus pares tenien grans plans per ella. És clar que al principi Emma no es devia fer càrrec del que significava ser la tercera filla del comte Guifré el Pilós i de Guinadilda. Els germans grans els tocaria repartir-se els comtats de Barcelona, Girona, Osona i la Cerdanya i Besalú. I a ella, els pares li havien assignat el monestir de Sant Joan, el Ripollès, que acabaven de crear per impulsar i controlar el repoblament de la zona. I la feina havia de començar de seguida. Per això, el 885, quan ella només tenia 5 anys, la varen lliurar com a oblata. Així es va esdevenir abadesa als 15 anys. I així va créixer Emma, lluny de la seva família, entre les parets fredes i nues d'aquell monestir romànic, esperant el moment en què fos prou gran per agafar-ne les regnes. Mentrestant, era el bisbe Gutmar de Vic i el seu pare qui governaven per tot arreu. El 897, el comte Guifré el Pelós va morir durant una ràtzia islàmica al Solsonès. Havia arribat l'hora que els fills continuessin la feina. Emma, que rodava ja als 15 anys, va esdevenir per fi abadesa i va crear al seu voltant aquesta primera comunitat de monges de Catalunya. Hi havia arribat per força, però a diferència del seu germà Radulf, donat a Ripoll com a oblat, però que en va sortir per casar-se abans de ser nevat, Emma es va dedicar intensament al seu càrrec. Era una dona forta i de personalitat carismàtica, com hem dit, i que feia molt bé la gestió política i econòmica. Durant la seva llarga vida va aconseguir multiplicar considerablement les propietats que tenia el monestir des de la seva fundació. Va crear pobles, esglésies i monestirs, el Ripollès, el Berguedà, el Vallès, i es va haver de defensar de les ànsies depredadores dels seus propis germans. El poder del monestir va ser tota la seva obra. Ho va aconseguir gràcies al privilegi que li havia concedit el rei Franc. El monestir i tota la vall de Sant Joan depenien directament d'ella, sense cap altre lligam. Emma, dins del seu territori, governava igual que els germans, o potser més, ja que fins i tot tenia poder dins de les esglésies. Després de morir, als 62 anys, el poder i l'influència del monestir de Sant Joan de les Abadeses es va mantenir durant un temps. Però la pressió dels comtes veïns no va cessar fins a l'any 1017. Van aconseguir finalment expulsar-ne totes les monges.
0: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: que no ho sem.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: No, així no.
4: Divuitena trobada dels casals catalans d'Europa.
5: Luxemburg, del 25 al 27 de setembre de 2026. Hem pogut parlar amb Jaume Lluch, conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de Catalunya. Conseller, una pregunta molt senzilla. Què representa els casals catalans a l'exterior?
6: Són una part de Catalunya i a més una part que pot contribuir d'una manera molt especial, perquè són gent que tenen dobles arrels, tenen les arrels catalanes, però també en molts casos tenen les arrels dels països en els quals viuen, i per tant ens poden ajudar també a estrènyer vincles entre aquests països i Catalunya, a entendre millor també aquests països i aquestes societats, i al mateix temps, si penso que això és el més important, a jugar aquest paper d'ambassadors, ambassadores de Catalunya en els països en els quals hi viuen. Per tant, com deia en la intervenció que acabo de fer, són part de l'acció exterior de Catalunya.
7: Ha parlat de la necessitat de reformular una mica el paper dels casals catalans. Com els imagina aquestes entitats al segle XXI?
6: Doncs penso que efectivament ens han d'ajudar tots plegats a adaptar-nos a algunes qüestions que tenen a veure amb la manera com evoluciona el món, que és un món molt més interconnectat. Per tant, crec que ens poden ajudar a l'hora de crear xarxes de talent, no només pensant en aquells catalans que poden tornar a Catalunya, sinó precisament aquells catalans que són fora de Catalunya però que poden contribuir també amb el seu propi talent. Penso també a la necessitat d'assegurar la continuïtat dels casals, i per tant doncs, que les activitats i que l'enfocament de la feina que fan aquests casals sigui atractiu a les generacions més joves, perquè són les que han d'agafar el relleu. És evident que les necessitats que tenien els catalans de l'exterior fa 50 anys no són les mateixes d'ara. I penso, a més, que hem de tenir una relació molt més directa, molt més concreta, a l'hora d'estudiar possibles millores pel que fa a l'accés de la colònia catalana. Estem parlant de més de 430.000 catalans i catalanes que viuen a fora, als serveis que presta la Generalitat. I en aquest sentit, doncs, aprofitar el fet de que la tecnologia digital i aviat la intel·ligència artificial doncs ens ajudaran a d'alguna forma a reduir la distància geogràfica entre l'administració catalana i aquests centenars de milers de catalans.
5: A l'inversa, Catalunya exterior, la consellera d'exterior pot treballar per atreure gent per venir a Catalunya?
6: Jo penso que es tracta sobretot de facilitar la tornada a Catalunya d'aquelles persones que decideixen tornar. I aquest és un tema que va molt més lluny de les competències del nostre departament, però que penso que el nostre departament d'alguna forma ha d'encapçalar o ha de coordinar, perquè estem parlant segurament doncs, de gestions que s'han de fer amb el departament d'empresa, en el cas d'activitats econòmiques, en el departament de salut, en el departament d'educació, famílies que tornen amb les criatures que han de ser escolaritzades a Catalunya. Això moltes vegades des de fora sembla una muntanya, i per tant jo penso que nosaltres hem d'ajudar des d'aquest punt de vista. I després crec que hauria d'arribar també el moment en què les empreses obrissin més vies o vies més importants per fer tornar aquest talent. I en alguns casos això, per exemple, doncs va lligat als salaris que aquestes empreses paguen. És evident que catalans que tenen salaris molt alts, doncs, per exemple, no sé, a Silicon Valley, doncs difícilment tornaran a Catalunya si no tenen ofertes que siguin més o menys comparables.
7: S'ha avançat en els últims temps en l'accés digital a l'administració catalana. Heu parlat fa un moment de que en les properes setmanes coneixerem més avenços en aquest sentit. Ens pot avançar alguna cosa?
6: Bé, el que estem fent és intentar utilitzar la fórmula de l'IDCAT per ampliar el número d'accions, de serveis que es poden incloure. En els últims mesos jo penso que hem adelantat molt, però queden encara alguns temes que tenen a veure fonamentalment amb la fiscalitat, en els quals penso que hauríem de ser capaços de donar passos endavant.
0: 18a trobada de Casals Catalans d'Europa.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: La previsió del temps.
4: Avui som el dimecres 14 d'octubre. Bon dia. I encara un dia amb unes temperatures molt per sobre de les normals, sobretot pel que fa a les màximes, 6 graus per sobre de les mitjanes, amb 26 graus de màxima aquesta tarda a Ceret i a Perpinyà, 26 graus també cap a Estagell, 25 a Salses i a Prada, fins a 20 graus a Ocesa i 17 graus a Formiguera. Demà, dijous, les temperatures mínimes aniran de 8 al Capcir fins a 15 en vora mar i a la tarda doncs, hi haurà una lleugera baixa de les temperatures sota el sol, tot i que amb algunes boires baixes vora el mar i unes màximes doncs, de 23 graus al Rosselló fins a 21 graus a Cerdanya. Però dimecres hi tornarem de nou amb aquestes temperatures altes, massa altes, ja que arribaran en alguns punts del país fins als 26 graus, de nou 6 graus per sobre de la mitjana, sempre amb sol, una mica velat, vora mar i molt més serè a la resta del país. En canvi, el cap de setmana s'anuncia més variable, dissabte, alternant de núvols i de clarianes, i diumenge precipitacions a tot el territori, tot i que poc abundants.
0: Ràdio Arrels, a Perpinyà, 95.
5: Ràdio Arrels.
6: A cada moment, en català.

Ja tens l'amor, ja acaricies la glòria amb la punta dels dits. Ets immortal, estigues llest per caminar les fosques, per viure sol, per dormir al ras. Ja tens l'amor, t'has cansat de buscar-lo sota les pedres a qualsevol preu. Ara jauràs del costat de l'angoixa i faràs el camí que du al crim o a la Déu. Ja tens l'amor i no pots fer-te enrere.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
2: Ràdio Arrels. Ara Inés, 88.2.
3: La previsió del temps.
4: Avui som el dimecres 14 d'octubre, bon dia, i encara un dia amb unes temperatures molt per sobre de les normals, sobretot pel que fa a les màximes, 6 graus per sobre de les mitjanes, amb 26 graus de màxima aquesta tarda a Ceret i a Perpinyà, 26 graus també cap a Estagell, 25 a Salses i a Prada, fins a 20 graus a Oceja i 17 graus a Formiguera. Demà dijous les temperatures mínimes aniran de 8 al Capcir fins a 15 vora mar i a la tarda doncs hi haurà una lleugera baixa de les temperatures sota el sol, tot i que amb algunes boires baixes vora el mar i unes màximes doncs de 23 graus al Rosselló fins a 21 graus a Cerdanya. Però dimecres hi tornarem de nou amb aquestes temperatures altes, massa altes, ja que arribaran en alguns punts del país fins als 26 graus, de nou a 6 graus per sobre de la mitjana, sempre amb sol, una mica velat, vora mar i molt més serè a la resta del país. En canvi, el cap de setmana s'anuncia més variable, dissabte, alternant de núvols i de clarianes, i diumenge precipitacions a tot el territori, tot i que poc abundants.
3: Ràdio Arrels, 100% en català.

com un lliri de platja, vinc net i polit. La perruca planxada i el dentat lluent. Ja el voldrien tenir molts, un cos com el meu. Duc a la cartera un bitllet de 100, dues fotos grogues i un paper que diu: aquest noi progressa adequadament.

Aquí un negre fins fa poc no passava de ser una cosa exòtica, fora de lloc, nota de color que no fa nosa. Però ara resulta que n'hi ha bastants i diuen que es queden a viure entre els blancs. I els fets han despertat una vella bronca llestimosa. Digue'm, amor, què passaria si jo fos negre de Luanda?

coneixement i de dins no es veuen i fan com a gent. Però això sí, són soferts, tenen bona musculatura. A Cuba vaig sentir una expressió que de tan bona no s'oblida. Me la va dir un negre, un tal Pujol, diu així, és molt antiga. Ai, quin fuera blanco, aunque fuera catalán, si algú li pica que es va gratant. Fora de casa sovint ajusta.

ben clar que el seu rei preferit és el rei negre. També etiqueta negra és sinònim de bo, així com cinturó negre pel que sigui millor. I la verge de Montserrat no pas la verge del pessebre.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: La previsió del temps.
3: Avui som el dimecres 14 d'octubre, bon dia, i encara un dia amb unes temperatures molt per sobre de les normals, sobretot pel que fa a les màximes, 6 graus per sobre de les mitjanes, amb 26 graus de màxima aquesta tarda a Ceret i a Perpinyà, 26 graus també cap a Estagell, 25 a Salses i a Prada, fins a 20 graus a Ocesa i 17 graus a Formiguera. Demà dijous les temperatures mínimes aniran de 8 al Capcir fins a 15 vora mar, i a la tarda doncs hi haurà una lleugera baixa de les temperatures sota el sol, tot i que amb algunes boires baixes vora el mar, i unes màximes doncs de 23 graus al Rosselló fins a 21 graus a Cerdanya. Però dimecres hi tornarem de nou amb aquestes temperatures altes, massa altes, ja que arribaran en alguns punts del país fins als 26 graus, de nou a 6 graus per sobre de la mitjana, sempre amb sol, una mica velat, vora mar, i molt més serè a la resta del país. En canvi, el cap de setmana s'anuncia més variable, dissabte, alternància de núvols i de clarianes, i diumenge, precipitacions a tot el territori, tot i que poc abundants.
1: Ràdio Arrels, a Codelet, 95.5.
0: El llibre de la setmana, amb Joana Serra.
4: Joana Serra, bon dia.
5: Bon dia.
4: Ah, com cada setmana ens recomanes un llibre o un conte, avui vens amb un conte infantil, no?
5: Sí, amb conte infantil, però que a mi com a adult m'agrada molt, que es diu Endevina Contes, que és un editorial que fa petites delícies, primerament, que es diu Edicions Vella Terra. I Endevina Contes, doncs, és tal qual com ho indica el títol, són poemes que si els llegeixes has d'endevinar de quin conte està parlant. I he trobat que era una manera molt divertida de fer introducció al que és literatura universal infantil, doncs descobrir tot el que són els contes tradicionals, però d'una altra manera, i a la vegada treballar la poesia, l'enginy, el joc de llengua, etc. I es presenta de manera següent. És un llibre format a l'italiana, que se'n diu així, allargat, però agafat amb el llom per dalt, vull dir que és, la presentació ja és un poc diferent. Clar, si ensenyem l'il·lustració es pot endevinar de seguida, però es tracta de poder-ho treballar, per exemple, a classe sense ensenyar l'imatge, i sempre són, doncs, 5 estrofes on, a mesura que anem avançant, tens més pistes per endevinar quin és el conte. Bueno, us en dono un exemple d'una que és molt senzilleta, i sobretot la primera estrofa ja es pot endevinar si sou una mica eixudits, que diu així: l'àvia avui està peluda, té una fam que és atroç, les orelles punxegudes i una mirada feroç. Veieu un poc la idea del conte, no? Doncs es van desgranant les 5 estrofes, i arran de les 5 estrofes s'ha de poder endevinar que estem parlant, evidentment, de la Caputxeta Vermella.
4: Joana Serra, comentaves que és de les Edicions Vella Terra. Ens presentes qui l'ha escrit, aquest llibre?
5: Edicions Vella Terra, doncs, publicat per la Berta Inés Concha i la Virgínia Donoso, que ha fet els dibuixos, i ells estaven parlant del llibre Endevina Contes.
4: Joana Serra, moltes gràcies.
5: A vosaltres.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Millars, 95.
6: Sempre preguntant-me què et passa. El mentir no és per mi.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: La previsió del temps.
4: Avui som el dimecres 14 d'octubre. Bon dia. I encara un dia amb unes temperatures molt per sobre de les normals, sobretot pel que fa a les màximes, 6 graus per sobre de les mitjanes, amb 26 graus de màxima aquesta tarda a Ceret i a Perpinyà, 26 graus també cap a Estagell, 25 a Salses i a Prada, fins a 20 graus a Ocesa i 17 graus a Formiguera. Demà, dijous, les temperatures mínimes aniran de 8 al Capcir fins a 15 vora mar i a la tarda doncs, hi haurà una lleugera baixa de les temperatures sota el sol, tot i que amb algunes boires baixes vora el mar i unes màximes doncs, de 23 graus al Rosselló fins a 21 graus a Cerdanya. Però dimecres hi tornarem de nou amb aquestes temperatures altes, massa altes, ja que arribaran en alguns punts del país fins als 26 graus, de nou 6 graus per sobre de la mitjana, sempre amb sol, una mica velat, vora mar i molt més serè a la resta del país. En canvi, el cap de setmana s'anuncia més variable, dissabte, alternant de núvols i de clarianes, i diumenge precipitacions a tot el territori, tot i que poc abundants.
1: Ràdio Arrels.
4: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 14 d'octubre del 1983 mor Narcís Llança, que és la persona que va inspirar l'ABC-Z de la cançó L'Estaca. Narcís Llança i Tubau és un personatge tortellanenc, també conegut com a Abi Llança, Bei Llança i Siset Llança. Va ser barber a Besalú. Era republicà, catalanista i anticlerical. Políticament va ser elegit regidor a l'Ajuntament de Besalú per ERC al moment de la proclamació de la Segona República Espanyola el 1931. A partir d'inicis dels anys 60, va començar a passar els estius a casa de la seva filla, a Verges. És així que va conèixer un jove lluisiac encara adolescent. Junts anaven a pescar i és a la vora del riu Ter que Narcís Llança va trencar els esquemes mentals que l'escola franquista havia inculcat al lluisiac. L'any 1968, Llach va escriure L'Estaca, inspirant-se en les converses que havien tingut en aquell moment. Aquest tema tan personal s'ha convertit en tot un himne a la llibertat i ha estat cantat, traduït i adaptat en moltes llengües arreu del món. Escoltem, evidentment, L'Estaca de Lluís Llach.

0: Fins aquí l'estaca de Lluís Llach dedicada a Narcís Llança.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Cultura a Ràdio Arrels.
4: Amb l'Oriana Penyer.
5: A la CCCB, que és una entitat lligada amb el català al Vallespí, organitza com cada any doncs, la Catfesta doncs, al Vallespí. Doncs, els anys passats se feia en un dia a Arles de Tec, però enguany es fa durant 3 dies a Sant Llorenç de Cerdans. En parlem amb en Joan Iglesias, membre del CCCB. Bon dia.
6: Bon dia, Lauriana, bon dia als auditors i auditores de Ràdio Arrels. Doncs sí, enguany fem la nostra Catfesta, la festa del Centre Cultural Català del Vallespí, que és la 14a, Sant Llorenç de Cerdans, la Vall de Quera, l'Alt Vallespí, del divendres 16 al diumenge 18 d'octubre, els propers, doncs la propera, el proper cap de setmana, vet aquí. Aquesta festa que organitzàvem fins ara a Arles, doncs ens proposem de presentar-la a Sant Llorenç. És a dir que el Centre Cultural Català del Vallespí, que replega totes les entitats i associacions de, que tenen un lligam fort amb la identitat, amb la catalanitat al Vallespí, doncs enguany ens proposem d'anar cap a Sant Llorenç i altres moments, potser anar cap a altres pobles de l'Alt Vallespí.
5: I quines personalitats hi haurà a Sant Llorenç de Cerdans?
6: Doncs aquesta festa cada any la solem fer amb un padrí, amb un enguany tenim un padrí i una padrina. A Sant Llorenç doncs, donarem la paraula com a padrí al senyor historiador veí de Sant Llorenç, en Ramon Sala i Canadell, ben conegut, i a la Miquela Falgueres, també ben coneguda, doncs ells dos seran els padrins de la festa.
5: Quin és el programa per a aquesta Catfesta?
6: El divendres 16... A les 18 hores doncs, tenim una taula rodona al voltant del tema de trabucaires i fronteres amb el senyor doncs, historiador nostre, en Ramon Sala, i Ateneu, amb el seu llibre doncs, que va fer fa uns anys, Trabucaires i fronteres, en Lluís Miró i Solà, que també doncs, intervindrà. El senyor Miró i Solà doncs, va fer un llibre, ha fet una recerca sobre el procés dels trabucaires que se'n diu l'Alba dels Matiners. I en Josep Vilà i Vergés, que és doncs, encarregat dels guardes forestals de tota l'Alta Garrotxa, que té un llibre publicat que és Els trabucaires i que doncs, entre tots tres hi haurà una taula rodona al voltant d'aquest tema. Això s'acabarà cap a les, direm, 7:45 del vespre, a les 8, i vet aquí. I l'endemà, el dissabte 16, doncs proposarem una pel·lícula amb un concert d'en Lluís Llach. Llavors, el concert d'en Lluís Llach, posem l'últim concert, el darrer concert, però en Lluís Llach, esclar, els darrers concerts han sigut a Verges, han sigut potser abans al Palau de Sant Jordi de Barcelona, però és interessant perquè en Lluís Llach, si vols, va venir per primera vegada el que en diem ara la Catalunya Nord, la Catalunya del Nord, o el Nord de Catalunya, el 9 d'agost, en el marc de la Festa Major de l'any 1969. Doncs veieu com els anys passen, però les figures rellevants resten. Doncs això serà el dissabte a partir de les 16 hores a la sala del cinema de Sant Llorenç. Després, ara vindria, diríem, el plat fort, és a dir, a partir de les 10 del matí doncs hi haurà la festa com ans se solia fer, amb la presentació de paradetes de totes les entitats del Vallespí, sí, del Rosselló algunes, de l'Empordà, del Gironès, de tota la, del Ripollès, de la Garrotxa, hi haurà teatre, hi haurà revistes, hi haurà cant, música, ball català, sardanes, actuacions boniques com ara els dansaires de Sant Llorenç, hi haurà lectures teatralitzades, Després, un dinar, i el dinar és també el plat fort, podem dir així, una paella de germanor, un dinar de germanor amb una gran, gran paella, i demanem a la gent que si volen venir, doncs vinguin amb plats, plats, coberts, gots i barrets, perquè si fa sol menjarem allà de fora, a vora del riu de la Riera Bilbera. El preu és de 20 euros, se podran comprar doncs, els tiquets allà mateix, vet aquí. Pel que fa a l'entrada d'aquesta diada, tot és gratuït, Hi haurà la presència de, per exemple, el País d'Art i Història Transfronterer, la Casa Macià, els Amics de Sant Aniol de Guges, l'Escola de Català de Sant Llorenç, les Escoles de Català de tot el Vallespí, el Casal de Perpinyà, Òmnium Cultural, els Amics de la UNESCO de Girona, també vindrà, veig, a Ràdio 4, després els agermanaments entre nord i sud, també els actors econòmics de Sant Llorenç, com són ara la Toile du Soleil o Creació Catalana, vet aquí, tot això, doncs, tota la diada del diumenge. I què te podria dir de més? Res, que hi haurà la signatura d'aquests llibres, que serà interessant també de veure el llibre de l'Ernest Costa i Savoia, que ha fet un llibre que és una meravella sobre Sant Aniol de Guges, un dels centres, diríem, més important de la vida d'aquest alt Vallespí, de l'Alta Garrotxa, i ha fet un llibre magnífic que ja es va presentar fa uns 2 anys amb els Amics de Sant Aniol de Guges, a Arles de Teca. És un llibre molt, molt bonic. Després també tindrem, per exemple, en Víctor Cucurull, que vindrà a presentar el seu llibre i signarà el seu llibre El secret de la B-baixa, i altres autors. La revista cultural Vallespí, ben entès, perquè el Centre Cultural Català del Vallespí, el seu segell de presentació és una revista en català que fa, que és una revista anual, i també doncs, es presentarà i es podran comprar, mirar revistes de les antigues. I normalment també hi haurà la revista Alberes, de l'editorial Gavarres, que vindrà a presentar la seva revista. I oblidem pas, doncs, no oblidem pas la llibreria de Can Gironella de Prats de Molló, que, per cert, parlant de Prats de Molló i de tot aquest alt Vallespí, tindrem els Amics del Coll de Malrem, que vindran a presentar també la seva associació, així com l'Escola de Català de Prats de Molló. Vet aquí, per ara, doncs, jo convidaria tota la gent que tinguin ganes de pujar l'alt Vallespí, que val la pena de pujar fins a Sant Llorenç de Cerdans, costosa, tota aquella vall de Quera, i de trobar la gent de l'Empordà i de la Garrotxa i del Ripollès i del Gironès i més enllà. Vet aquí, Lauriana.
5: Moltes gràcies, Joan Iglesias.
0: Ràdio Arrels, Amies, 95.
2: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
1: La intel·ligència artificial pas a pas. Amb Miquel Rodríguez. L'agenda de Catalunya Nord serà una nova agenda en línia que recollirà els esdeveniments i les activitats que s'organitzen a Catalunya Nord i que podrà consultar i utilitzar tothom. L'està posant en marxa l'Associació Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí. Per fer aquesta feina més àgil i facilitar-ne l'actualització, s'utilitzaran eines d'intel·ligència artificial. En Miquel Rodríguez, de Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí, ens explica com funciona la intel·ligència artificial i com s'aplicarà concretament a aquesta agenda. La setmana passada vam veure que una intel·ligència artificial pot parlar de la realitat sense haver-la experimentada mai i que per això pot donar per bona una informació simplement perquè sembla probable. També vam entendre per què la verificació humana continua sent imprescindible. Avui obrirem la caixa, intentarem entendre què passa realment a dins d'aquestes màquines i per què ni els seus creadors ho poden explicar del tot. Miquel, havíem dit que obriríem la caixa, però explica'ns una cosa. Si aquestes màquines les han fetes els humans, com pot ser que els creadors no hi puguin mirar a dintre?
2: Bon dia, Paula. Sí, aviam, ja ens direu si hem exagerat al final de l'episodi, perquè és clàssic que poden espiar tot el que vulguin. El que passa és que el que hi troben, quan llegeixen les adreces dels calaixos del magatzem, és una informació que se deixa pas llegir, és a dir, que poden consultar la manera de procedir dels robots, però quan accedeixen als càlculs que són fets les màquines, no entenen res més que el sistema intern que han creat ells i que fa referència, com hem dit fins aquí, a un entrenament que han fet els robots mateixos, no? Llavors el problema comença un pas més enllà.
1: I un programa d'ordinador normal, aquell sí que es pot llegir?
2: És molt diferent, sí, perquè un programa de tota la vida és com una recepta. Algú n'ha escrit cada pas, un per un, si passa això, fes això. I tot el que fa aquest programa, algú ho ha decidit per d'avançat i ho ha escrit i queda doncs llegible i a la vista de tothom. Sí que és un llenguatge un xic difícil de comprendre, cal saber de programació, més una recepta escrita en una llengua que els humans entenen. Si un dia falla, el tècnic pot resseguir la recepta, seguir les línies de codi i trobar la línia equivocada per corregir-la. És feina, més se pot fer.
1: I la teva, doncs, què hi troben quan obren un calaix?
2: En el cas dels robots, no hi ha ningú que endreci els calaixos a mà. És el model de llenguatge ell mateix que va endreçar en aquest magatzem ple de calaixos amb totes les paraules i coneixements que podem recuperar, jugant mesos al joc d'endevinar paraules retoc a retoc. El joc d'endevinar paraules, doncs, és intentar descobrir quina paraula ve després de avui al dematí me son llevat i me son pres un cafè amb llet, no? Per exemple. Doncs els robots van fent proves d'endevinar la paraula següent i això ho fan milers de milions de vegades, i quan empresa els constructors obren un calaix per espiar el que hi ha dins, no hi troben ni etiquetes ni frases, sinó simplement números. Aviam, imagineu un conjunt d'engranatges quasi bé infinit, no? Cada rodeta girada un pèl cap aquí o un pèl cap allà, gira la resta de rodetes, i la màquina sencera és fora que això, la posició de totes les rodetes alhora. Una rodeta en particular no vol dir res tota sola. El que la màquina sap, entre cometes, és escampat entre milions de rodetes a la vegada, barrejada d'una manera que cap ull humà pot desfer. Llavors podem espiar dins del magatzem d'aquests models de llengatge. L'inventari és escrit en una llengua que parlem pas als humans. I en aquest aspecte, i fora que en aquest, s'assembla més a un cervell humà que a una màquina, perquè, o un cervell d'un animal també, el rellotge el desmunteu i cada peça té la seva funció, no? En canvi, un cervell el podeu mirar cèl·lula per cèl·lula i no hi llegireu pas cap record. Llavors, en aquell punt, s'assembla més a un cervell que a un rellotge, compte, que vol pas dir que sigui el mateix. És una manera, doncs, el que intentem fer amb aquest programa, d'explicar les coses de manera entenedora, però no cerqueu ni consciència, ni voluntat, ni ganes en els models de llenguatge, ben segur.
1: Així que els models de llenguatge són una caixa negra i no hi ha res a fer?
2: Sí, és una batalla perduda. Hi ha investigadors que treballen justament a fer llegible aquesta llengua i han après a trobar racons del magatzem que s'encenen quan se parla d'una cosa concreta i a seguir-ne el fil. M'he llegit tres racons del magatzem, és pas llegir un mapa. I aquestes màquines creixen més de pressa que les eines per llegir-les. O sigui que avui per avui sabem pas exactament per què la màquina ha respost tal cosa i no una altra. I a més els models no són determinístics, així que podem fer la mateixa pregunta i obtenir dues respostes diferents.
1: I a l'agenda, quan la màquina s'equivoca, què hi feu?
2: Se pot equivocar. De fet, és una cosa que amb la quina hem de comptar. Si treu una data equivocada, és que no podrem saber on ha fallat. No hi ha cap peça a assenyalar, hi ha cap línia de la recepta a corregir, no hi ha manera de saber d'on ve l'error. Doncs a l'agenda els controls són externs, no? És la persona que revisa que farà la verificació del contingut, que ja us hem dit en altres episodis que aquests mecanismes redueixen l'error, me l'eliminen pas.
1: I doncs, què ens porteu la setmana que ve?
2: Doncs, tanquem aquest primer bloc amb la pregunta grossa. Avui s'hem obert la porta del magatzem i hem trepat una llengua que ningú parla pas. Això que implica per una comunitat, per una societat, de fer servir cada dia eines que fan feina que no entenem, no? Per informar-nos, per escriure, per decidir. Pensi que és una qüestió que hem d'anar païnt. Que tingueu molt bona setmana.
1: Miquel Rodríguez, gràcies, i ens retrobem la setmana que ve a Ràdio Arrels. Adéu.
2: Adéu.
0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.

0: dels teus ulls.
1: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
2: La previsió del temps.
3: Avui som el dimecres 14 d'octubre, bon dia, i encara un dia amb unes temperatures molt per sobre de les normals, sobretot pel que fa a les màximes, 6 graus per sobre de les mitjanes, amb 26 graus de màxima aquesta tarda a Ceret i a Perpinyà, 26 graus també cap a Estagell, 25 a Salses i a Prada, fins a 20 graus a Ocesa i 17 graus a Formiguera. Demà, dijous, les temperatures mínimes aniran de 8 al Capcir fins a 15 en vora mar, i a la tarda doncs hi haurà una lleugera baixa de les temperatures sota el sol, tot i que amb algunes boires baixes vora el mar, i unes màximes doncs de 23 graus al Rosselló fins a 21 graus a Cerdanya. Però dimecres hi tornarem de nou amb aquestes temperatures altes, massa altes, ja que arribaran en alguns punts del país fins als 26 graus, de nou a 6 graus per sobre de la mitjana, sempre amb sol, una mica velat, vora mar, i molt més serè a la resta del país. En canvi, el cap de setmana s'anuncia més variable, dissabte, alternativament, de núvols i de clarianes, i diumenge precipitacions a tot el territori, tot i que poc abundants.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Becca.
3: Cada dimecres, en aquesta hora, a Ràdio Arrels, entrem en comunicació amb l'advocat Pere Becca. Pere, bon dia.
6: Bon dia.
3: I avui ens vols parlar d'aquesta amnistia amb Puigdemont i els altres exiliats catalans. 9 anys després del referèndum, finalment l'Estat espanyol ha decidit aplicar l'amnistia.
6: Sí, 9 anys d'incertesa, de lluita, d'inseguretat jurídica i fins i tot física, perquè depenia també del que els Estats europeus tenien intenció de fer. 9 anys d'impossibilitat de fer política parlant directament a la gent. Recordem que l'última campanya electoral fa 2 anys Puigdemont la va portar des de Catalunya Nord, concretament des d'Argelers, i actes a Elna, els Banys, molt pròxims a Catalunya, d'alguna manera, però diferentment del que hagués volgut fer. Moltes dificultats pràctiques i, evidentment, molt probablement, incidències electorals de no poder fer la campanya. Doncs, com és que ara l'Estat espanyol, o el Suprem, la justícia espanyol, hagi canviat la seva posició? Ja sabem que fa molts mesos que totes les jurisdiccions europees a les quals es va fer de manera lateral la pregunta, són coses complicades, difícils d'explicar senzillament, però totes anaven contra el fet que els exiliats, Puigdemont, Comín, Lluís Puig, puguin ser exclosos de l'aplicació de la llei d'amnistia. L'Estat espanyol va votar, el Parlament espanyol va votar una llei d'amnistia, però hi havia aquesta resistència de la justícia espanyola en contra, essencialment, dels líders que havien marxat de l'Estat espanyol i que estaven exiliats, amb motius que eren cada vegada més extraordinàries. Es van avançar causes que semblen increïbles. Recordem que el fet que quan hi va haver la manifestació del tsunami bloquejant l'aeroport del Prat, hi va haver-hi un passenger de nacionalitat francesa més que va haver de córrer per agafar el seu avió i que va caure d'una crisi del cor durant la manifestació, però sense lligam directe amb la manifestació, i que això la justícia espanyola va considerar que podia ser el senyal d'un homicidi i doncs que provocaria l'exclusió de l'aplicació de la llei d'amnistia a Puigdemont, el qual Puigdemont no havia participat en res a l'organització de la manifestació. Això no s'aguantava i va ser descartat. Però la justícia espanyola va buscar més endavant i últimament el fet que els organitzadors del referèndum haguessin utilitzat diners públics de l'estat espanyol o de la província de Catalunya per muntar el referèndum. Es va comprovar que financiàriament no era el cas, no s'havia afectat ni un euro de diners públics al muntatge del referèndum. Llavors la justícia espanyola va dir, bueno, però vau fer servir edificis públics com sales d'ajuntament per fer organitzar el referèndum. I aquí també es va demostrar que no, que aquest referèndum havia sigut fet quasi en tots els llocs en sales d'utilització privada, encara que associativa, però no sales públiques, no era directament els ajuntaments. I, evidentment, l'idea que buscava la justícia espanyola que tinguessin aquests polítics uns avantatges personals va ser també descartat totalment. I al final, la lògica jurídica s'ha anat imposant. Però no és tan clar, perquè de fet sembla que si el sistema jurídic espanyol ha pensat diferentment, i especialment el govern actual de l'estat espanyol, pot ser també perquè els sondejos que s'estan fent a l'estat espanyol demostren que les dretes de tot l'estat, el Partit Popular, afegit amb els vots i els escons que pot tenir Vox, es trobarien en aquest moment segurament majoritaris a l'estat i que doncs el govern espanyol molt probablement ha anat buscant i influint sobre la justícia perquè es pugui fer que hi hagin líders polítics catalans que tornin a ser presents a la discussió electoral per intentar fer front a aquesta pujada de les dretes de manera general, i especialment a Catalunya, perquè això és un fenomen prou nou, el fet que hi hagi un partit Aliança Catalana que, inclús de cara a les futures municipals, està preparant i estem assistint a una pujada molt important d'aquest partit que perjudica el partit centrista de Junts, a tot el moviment centrista i independentista que podia existir. I doncs això posa d'evidència que la necessitat per el centre dret independentista de ser present a les futures eleccions, aquesta necessitat es manifesta per l'obligació de tenir el retorn dels líders i especialment del líder carismàtic que pot ser Carles Puigdemont per intentar bloquejar aquest moviment de dretització del moviment independentista català. I que potser que aquesta brusca decisió d'aplicació després de tants mesos de la llei d'amnistia només té com a causa profunda el fet que electoralment és necessari que tots aquests que l'any 2017 havien votat a favor de la independència, tot i siguent membres del centre dret del panorama polític espanyol, tots aquests volien evitar els líders de l'estat espanyol que es trobessin obligats d'anar cap a Aliança Catalana, cap a partits ajuntats al Partit Popular, i que no fos això el motiu d'una onada molt forta a favor de la dreta espanyola.
3: Era important recordar doncs aquest llarg recorregut ple d'entrebancs i de paranys, i recordar també en quin context arriba finalment aquesta amnistia. Però, Pere Beca, segons tu, i ara, doncs, què pot passar?
6: Doncs, el que està al voltant de Puigdemont, de moment diuen, preparem la tornada, però amb calma. I em sembla que és una cosa molt lògica que s'hagi de pensar molt bé i d'alguna manera escenaritzar la tornada de Puigdemont a Catalunya sense fer-ne un triomf, perquè això podria anar en contra de la voluntat electoral, però manejant la possibilitat d'aquest líder indiscutible de tenir el seu paper a les pròximes eleccions. Però aquí ve un altre fet. És que la política de l'estat espanyol va de manera diferent. Els sondejos, que suposo que serveixen de base als càlculs polítics de Pedro Sánchez i del PSOE, els sondejos signifiquen de manera clara que el PSOE i els seus aliats estan perdent escons, estan perdent majoria. De majoria realment no l'han tingut mai, sinó que Sánchez, amb una certa agilitat, sempre ha pogut arribar a fer puntualment aliances per tirar endavant la seva política. Però ara, a cada vegada que un vot una mica crític ve al Parlament, a les Corts, ho té més difícil i últimament no ha tingut majoria. I mentrestant, veuen perfectament que les dificultats econòmiques, l'empitjorament de la posició social del PSOE, fa que tenien interès a anticipar les eleccions i que s'ha decidit, sembla, que aquestes eleccions tindran lloc a finals d'aquest any. I, evidentment, això vol dir que crea una obligació per Puigdemont i per els seus amics polítics de ser presents a aquesta campanya electoral, que començarà molt aviat, si ja no és començada. I que els actes polítics que han de posar-se en plaça, més enllà de la lluita per la independència, és d'estar present a totes les discussions electorals. I això és una cosa difícil aconseguir, un canvi molt difícil aconseguir. Evidentment que, tant com Puigdemont estava exiliat, el problema essencial era sortir de l'exili i, per arribar a sortir de l'exili, arribar a que el vot del Parlament de Catalunya del novembre de 2017, que no s'ha anul·lat mai i que declarava la independència de Catalunya, quedés vàlid i que tornessin en una situació tal com d'alguna manera es va fer l'any 1978. Jurídicament, aquest vot del 2017 encara està vigent, encara hauria de tenir conseqüències. Però aquí ens trobem en una situació molt diferent, perquè el moviment independentista des del 2017 s'ha anat afluixant, perdent escons a cada eleccions i perdent fins i tot a les últimes la majoria al Parlament de Catalunya. Vol dir que aquí es necessita una posada en plaça d'una nova política i Puigdemont ha de ser capaç de fer-ho si vol tenir un paper en aquestes eleccions, perquè de fet durant tots aquests anys sembla que no s'hagi revelat un líder prou carismàtic, prou acceptat per tots, per portar endavant i la reivindicació independentista i una nova política, perquè tots els que han intentat fer-ho s'han trobat amb la dificultat que se'ls hi rebutjava o d'haver marxat i no haver estat a la presó, o d'haver callat el moment que s'hauria de dir alguna cosa, i que per als que van quedar i que van passar mesos a la presó, sembla que hi hagi una mena de pressió que es mantingui sobre d'ells, primer perquè tenen una sèrie d'obligacions judicials per al seu posat en llibertat, però això lògicament ha de ser aixecat per la llei d'amnistia, però que es trobin sense la voluntat política, sense el coratge política que necessita aquest tipus de lluita. I una cosa és personificar la lluita des de fora amb un objectiu senzill, arribar a tornar a reunir les condicions de la independència. Una altra cosa serà de reixer a unificar el moviment tal com està avui dia amb les problemàtiques actuals. I per això solen continuar explicant a tots els governs, especialment els d'Europa, el que és l'objectiu del moviment independentista català, que és de mantenir-se a Europa i de no entrar en una política regressiva com podria fer una aliança entre el Partit Popular i Vox, i que aquesta situació està d'enfrontar també a nivell internacional i especialment europeu en una onada molt general de pujada de les dretes en tots els països d'Europa. Ja veurem a l'estat francès com passaran les eleccions presidencials, però ja s'ha vist en molts altres països. De fet, sembla que l'únic govern que quedi que sigui oficialment socialista és l'espanyol. És a dir, que és una situació que serà una situació molt complicada. Afegint-hi això, quines seran les relacions entre el partit Junts, si continua a dir-se Junts, però el partit, el moviment representat per Puigdemont, i la nova aliança de dretes a Catalunya, l'Aliança Catalana, i la relació d'aquest mateix partit amb el govern espanyol, qualsevol sigui, perquè de moment aquest partit diu que queda independentista, però a veure com podrà governar i si es posarà en contra del poder espanyol, si l'estat espanyol està governat per precisament una coalició del Partit Popular i de Vox. Situació molt complexa, molt difícil de gestionar. I amb això, poc temps per fer-ho, perquè les eleccions s'estan acostant i que d'aquestes eleccions resultarà l'equilibri, els nous equilibris que es poden trobar a Catalunya. Això per dir que, encara que es pugui entendre que Puigdemont vulgui preparar les coses per la tornada, haurà de fer-ho ràpidament, perquè queden poques setmanes i que s'han d'explicar moltes coses. Gràcies per la vostra atenció.
3: Gràcies, Pere. Fins a la setmana entrant, com cada dimecres en aquesta hora. I recordeu, sempre també disponible les teves cròniques a radioarrels.cat. Bon dia.
6: Bon dia.
4: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Becca.
2: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui parlarem de mètode i d'una obra teatral que va tenir molt d'èxit tant al teatre com al cinema o a la televisió. El mètode Grönholm de Jordi Galceran. Mètode prové del llatí metodus i aquest del grec mètodos. Odos és el camí i met significa entre o al bell mig. És una paraula relacionada des del començament amb la medicina i la via per curar malalties físiques o psicològiques. I clar, quan parlem de mètode, pensem en el Descartes del discurs del mètode i en el seu cogito ergo sum, penso, aleshores existeixo. Però si la relacionem amb el teatre, com en l'obra de Galceran, la relacionarem amb un altre mot que designava l'objectiu de la significació segons Aristòtil, catarsis, o purificació de l'ànima de les passions. La peça d'en Galceran vol denunciar en una reunió a porta tancada en un espai ofegant la perversió del sistema capitalista o neoliberal en què ens movem. L'obra, d'una sola escena, passa un matí en els pisos superiors d'un edifici d'un barri de negocis barceloní, podem pensar en la Diagonal. Una empresa sueca de gran prestigi, d'Ikea, no penseu en Ikea, tot i que aquesta empresa d'Ikea, doncs, es proposa contractar un alt executiu que cobrarà un sou més alt del comú. A poc arriben quatre candidats, tres homes i una dona, per participar en una selecció conjunta o almenys ho creuen ells al començament. Passen minuts, quarts i hores fins que s'adonen que estan tancats sense possibilitat de sortir-ne. A més, els hi diuen, per veu sintètica, que entre ells hi ha un talp, un infiltrat. Creixen les tensions, sorgeixen conflictes, odi, misèries petites i grans, mitjançant unes proves cada vegada més dures, inhumanes o despersonalitzant. Al final, l'espectador surt esgustat d'aquest teatre a porta tancada que apunta als perills del neoliberalisme. La peça, com podeu suposar, va tenir un èxit fenomenal. Es va representar en 65 països i se'n va fer una pel·lícula i un telefilm a TV3 que podreu descarregar. Diuen que es projecta als estudiants començant la carrera a ESADE, l'Escola de Direcció d'Empresa de Barcelona, com un mètode de què seguir, suposo, amb sorda. Concluiré parafrasejant en Sartre a Viclo, que escrivia «L'enfer, c'est les autres», dient «L'enfer, c'est les nôtres», «L'infern són els nostres». Que tingueu un bon dia.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
0: Radio Arrels, el volum 88.2.

0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: No, així no! Yeah, yeah!
2: 18a trobada dels casals catalans d'Europa.
3: Luxemburg, del 25 al 27 de setembre de 2026. Hem pogut parlar amb Jaume Lluch, conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de Catalunya. Conseller, una pregunta molt senzilla. Què representa els casals catalans a l'exterior?
4: Són una part de Catalunya i a més una part que pot contribuir d'una manera molt especial, perquè són gent que tenen dobles arrels, tenen les arrels catalanes, però també en molts casos tenen les arrels dels països en els quals viuen, i per tant ens poden ajudar també a estrènyer vincles entre aquests països i Catalunya, a entendre millor també aquests països i aquestes societats, i al mateix temps, i penso que això és el més important, a jugar aquest paper d'ambassadors, ambassadores de Catalunya en els països en els quals hi viuen. Per tant, com deia en la intervenció que acabo de fer, són part de l'acció exterior de Catalunya.
5: Ha parlat de la necessitat de reformular una mica el paper dels casals catalans. Com els imagina aquestes entitats al segle XXI?
4: Doncs penso que efectivament ens han d'ajudar tots plegats a adaptar-nos a algunes qüestions que tenen a veure amb la manera com evoluciona el món, que és un món molt més interconnectat. Per tant, crec que ens poden ajudar a l'hora de crear xarxes de talent, no només pensant en aquells catalans que poden tornar a Catalunya, sinó precisament aquells catalans que són fora de Catalunya però que poden contribuir també amb el seu propi talent. Penso també a la necessitat d'assegurar la continuïtat dels casals i per tant doncs, que les activitats i que l'enfocament de la feina que fan aquests casals sigui atractiu a les generacions més joves, perquè són les que han d'agafar el relleu. És evident que les necessitats que tenien els catalans de l'exterior fa 50 anys no són les mateixes d'ara. I penso, a més, que hem de tenir una relació molt més directa, molt més concreta, a l'hora d'estudiar possibles millores pel que fa a l'accés de la colònia catalana. Estem parlant de més de 430.000 catalans i catalanes que viuen a fora, als serveis que presta la Generalitat. I en aquest sentit, doncs, aprofitar el fet de que la tecnologia digital i aviat la intel·ligència artificial doncs ens ajudaran d'alguna forma a reduir la distància geogràfica entre l'administració catalana i aquests centenars de milers de catalans.
3: A l'inversa, Catalunya exterior, la consellera d'exterior pot treballar per atreure gent per venir a Catalunya?
4: Jo penso que es tracta sobretot de facilitar la tornada a Catalunya d'aquelles persones que decideixen tornar. I aquest és un tema que va molt més lluny de les competències del nostre departament, però que penso que el nostre departament d'alguna forma ha d'encapçalar o ha de coordinar, perquè estem parlant segurament doncs, de gestions que s'han de fer amb el departament d'empresa, en el cas d'activitats econòmiques, en el departament de salut, en el departament d'educació, famílies que tornen amb les criatures que han de ser escolaritzades a Catalunya. Això moltes vegades des de fora sembla una muntanya i per tant jo penso que nosaltres hem d'ajudar des d'aquest punt de vista. I després crec que hauria d'arribar també el moment en què les empreses obrissin més vies o vies més importants per fer tornar aquest talent. I en alguns casos això, per exemple, doncs va lligat als salaris que aquestes empreses paguen. És evident que catalans que tenen salaris molt alts, doncs, per exemple, no sé, a Silicon Valley, doncs difícilment tornaran a Catalunya si no tenen ofertes que siguin més o menys comparables.
5: S'ha avançat en els últims temps en l'accés digital a l'administració catalana. Heu parlat fa un moment de que en les properes setmanes coneixerem més avenços en aquest sentit. Ens pot avançar alguna cosa?
4: Bé, el que estem fent és intentar utilitzar la fórmula de l'IDCAT per ampliar el número d'accions, de serveis que es poden incloure. En els últims mesos jo penso que hem adelantat molt, però queden encara alguns temes que tenen a veure fonamentalment amb la fiscalitat, en els quals penso que hauríem de ser capaços de donar passos.
6: 18a trobada de Casals Catalans d'Europa.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels.
3: La previsió del temps.
4: Avui som el dimecres 14 d'octubre. Bon dia. I encara un dia amb unes temperatures molt per sobre de les normals, sobretot pel que fa a les màximes, 6 graus per sobre de les mitjanes, amb 26 graus de màxima aquesta tarda a Ceret i a Perpinyà, 26 graus també cap a Estagell, 25 a Salses i a Prada, fins a 20 graus a Ocesa i 17 graus a Formiguera. Demà, dijous, les temperatures mínimes aniran de 8 al Capcir fins a 15 en vora mar i a la tarda doncs, hi haurà una lleugera baixa de les temperatures sota el sol, tot i que amb algunes boires baixes vora el mar i unes màximes doncs, de 23 graus al Rosselló fins a 21 graus a Cerdanya. Però dimecres hi tornarem de nou amb aquestes temperatures altes, massa altes, ja que arribaran en alguns punts del país fins als 26 graus, de nou a 6 graus per sobre de la mitjana, sempre amb sol, una mica velat, vora mar i molt més serè a la resta del país. En canvi, el cap de setmana s'anuncia més variable, dissabte, alternativament, de núvols i de clarianes, i diumenge precipitacions a tot el territori, tot i que poc abundants.
1: Ràdio Arrels, a Forques, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
5: Una hora 100% en català.
6: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels.

Maria del Mar Bonet va oferir divendres de la setmana passada un concert d'homenatge als 50 anys del mític recital a l'Olímpia de París. La cantant mallorquina va tornar a actuar en aquesta famosa sala parisenca davant d'un públic nombrós, amb algunes cares conegudes com el president Carles Puigdemont, l'expresidenta del Parlament Laura Borràs o la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart. El nord-català Miquel Motzfeldt-Tirac hi va ser present i va aprofitar per parlar amb alguns dels assistents i amb la protagonista.

0: l'emoció que us ha transmès?
1: Molta emoció, perquè poder cantar i rememorar una història de fa 50 anys d'un país que estava en guerra, jo, bueno, en guerra, en perill, o amenaçat pel franquisme, o vivint el franquisme durament, va poder tenir uns moments de llibertat i ara és molt necessària també la mateixa llibertat. Una mica de tristesa, perquè penses que estem reivindicant el mateix que reivindicàvem en aquell moment, eh? Però bueno, no ens cansarem de cantar i de sentir-nos i tan ben acollits. Per nosaltres en aquells moments França era Europa i era el món que ens escoltava. Encara ens estimem molt França, eh? Però tot el món global no ens permet tenir aquesta comunió amb vosaltres, sinó que es dilueix tot.
0: Viviu a París?
1: No, visc en un poble de Vic, a prop de... Hem vingut després de Barcelona. Ahir sentia l'Orfeó Català amb el dirigit per el Dudamel a la Filarmònic i avui això.
0: Molt bé.
1: O sigui, repartint ànims a la gent del país.
0: Sí, sí. I la Maria de Nordnet, què n'heu pensat?
1: Ah, jo penso que ho ha fet molt bé, ha tingut molta plenitud, sap triar-se les cançons i saber quines cançons doncs, pot cantar amb l'edat que té, no? Però realment és impressionant. Si fa 50 anys tenia 30 anys, havia d'estar comptat. Per tant, poder-la sentir aquí ha estat un plaer. I un homenatge també a la cançó francesa de la que som hereus, eh?
0: Les impressions del concert, què n'heu pensat?
2: A mi m'ha encantat, està, sí, molt bé.
3: Sí, a mi també, és molt, molt fort, no?
0: Sí, sí.
3: També, bo, és potent, es pot dir potent, sí.
0: Què n'heu pensat de la Maria del Barbonet, aquest vespre? Com us ha semblat ella?
3: És com una actressa, una
0: sí, sí,
3: actriu.
0: Una actriu.
3: Però que canta, no?
2: I, sí, canta molt bé, amb molta força, transmeteix molt bona.
3: Sí. Sí, té una manera de cantar que és molt particular,
0: sí, sí, sí, sí.
3: No? I doncs, sí, a mi m'ha agradat.

0: Quin és el secret per aquesta longevitat de la veu, mig segle després encara aquesta veu que inunda la sala?
1: No és un secret, és cuidar-se-la tots aquests anys, no? Sí, me l'he cuidada molt. He anat amb professores de cant, he anat amb professores... Sobretot una cosa que vaig fer molt important va ser que vaig anar uns 7 anys o 8 amb una professora d'energia per el que volies fer, o sigui, pel cant, no? D'energia del cos, de trobar l'energia del cos sempre, no? I del voltant teu i de... Això m'ha ajudat moltíssim, moltíssim.
2: Sí. França i París als anys 70 simbolitzava, sí, un poc la llibertat d'expressió.
1: Sí, llavors sí.
2: I ara ha canviat la vostra visió avui dia?
1: Home, com tot, Europa ha canviat una mica, no? Però venir a París és sempre una festa. De veritat, una ciutat meravellosa. M'agrada moltíssim, no sé per què no m'hi quedo a viure. Potser com aquestes actrius espanyoles que s'han vingut a viure aquí, jo també vull un piset allà on vulgueu i em quedo allà una temporada. M'encantarà, m'encanta molt la possibilitat dels museus, la possibilitat de la cultura a cada cantonada, no? I després arriba a la plaça de la Bastilla, amb la gent jove, amb la policia allà fastigosa. Vull dir, per mi va ser un moment magnífic, això que el taxista que ens portava va dir: no us puc deixar més que aquí, havíem de travessar tota la plaça amb guitarres, maletes, el Jan i jo, però contentíssims, deien, però què és això? Com ens rep París en aquest moment, no? Amb una refrega sentida, no? Per als estudiants, i veies estudiants grans dient: no, jo estic aquí per ajudar els petits, no? Ah, bueno, això era magnífic, ho vam passar molt bé, la veritat, i espero que aquesta ciutat, com als anys 60 hi va haver una petita revolució també molt important, doncs continuï així, continuï fent la revolució.
3: Bé, aquest concert flotava als 50 anys, no?, dels 75, no? Hi havia, sí, una càrrega històrica, simbòlica, molt forta, sí, però al mateix temps hi ha hagut un equilibri, és a dir, tu no has volgut fer un concert nostàlgic, sinó no. hi ha un disc nou aquest any i hi ha, sí, cançons d'aquest disc nou.
1: Sí, sí, sí, sí. Mm. I espero fer-ne algun, sí, més, algun, si el temps em deixa, doncs sí, m'agradaria fer-ne més, perquè ara estic amb un grup molt bo, estic encantada de tocar amb ells i m'inspira. Vull dir, a mi fer un recital com el que he fet avui em fa venir ganes de fer cançons, més cançons, ja. I tinc moltes de preparades i tinc ganes de fer un altre disc.
4: Hi ha hagut un moment de reivindicació política, també ha recordat els represaliats que estan a l'exili.
1: Sempre ho faig amb aquesta cançó, no és ara, no és avui. Ho faig sempre, perquè penso que quan la vaig cantar a l'octubre passat, aquell octubre, no? Vaig dir, a veure si un dia la deixarem de cantar, aquesta cançó, no? Però jo crec que encara té un sentit.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: Un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Emma de Barcelona, l'abadesa repobladora. Va néixer el 880 a Sant Joan de les Abadeses i va morir el 942. Era abadesa. Tercera filla de Guinadilda i Guifré, tot i no triar el seu futur religiós, s'hi va adaptar a la perfecció, amb una personalitat carismàtica i amb grans dots de gestió, va fundar la primera comunitat de monges de Catalunya. En Mona era petita, però els seus pares tenien grans plans per ella. Esclar que al principi Emma no es devia fer càrrec del que significava ser la tercera filla del comte Guifré el Pilós i de Guinadilda. Els germans grans els tocaria repartir-se els comtats de Barcelona, Girona, Osona i la Cerdanya i Besalú. I a ella, els pares li havien assignat el monestir de Sant Joan, el Ripollès, que acabaven de crear per impulsar i controlar el repoblament de la zona. I la feina havia de començar de seguida. Per això, el 885, quan ella només tenia 5 anys, la varen lliurar com a oblata. Així es va esdevenir abadesa als 15 anys. I així va créixer Emma, lluny de la seva família, entre les parets fredes i nues d'aquell monestir romànic, esperant el moment en què fos prou gran per agafar-ne les regnes. Mentrestant, era el bisbe Gutmar de Vic i el seu pare qui governaven per tot arreu. El 897, el comte Guifré el Pelós va morir durant una ràtzia islàmica al Solsonès. Havia arribat l'hora que els fills continuessin la feina. Emma, que rodava ja als 15 anys, va esdevenir per fi abadesa i va crear al seu voltant aquesta primera comunitat de monges de Catalunya. Hi havia arribat per força, però a diferència del seu germà Radulf, donat a Ripoll com a oblat, però que en va sortir per casar-se abans de ser nevat, Emma es va dedicar intensament al seu càrrec. Era una dona forta i de personalitat carismàtica, com hem dit, i que feia molt bé la gestió política i econòmica. Durant la seva llarga vida va aconseguir multiplicar considerablement les propietats que tenia el monestir des de la seva fundació. Va crear pobles, esglésies i monestirs, el Ripollès, el Berguedà, el Vallès, i es va haver de defensar de les ànsies depredadores dels seus propis germans. El poder del monestir va ser tota la seva obra. Ho va aconseguir gràcies al privilegi que li havia concedit el rei Franc. El monestir i tota la vall de Sant Joan depenien directament d'ella, sense cap altre lligam. Emma, dins del seu territori, governava igual que els germans, o potser més, ja que fins i tot tenia poder dins de les esglésies. Després de morir, als 62 anys, el poder i l'influència del monestir de Sant Joan de les Abadeses es va mantenir durant un temps. Però la pressió dels comtes veïns no va cessar fins a l'any 1017. Van aconseguir finalment expulsar-ne totes les monges.
0: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Patrick Gifreu és el més secret dels escriptors nord-catalans. Nascut a Perpinyà el 1952, s'ha dedicat professionalment a l'ensenyament i va començar a ocupar un lloc a la cultura trencant amb la tradició. De primer amb el mail art, la poesia visual i pintures, relacionant-se amb la generació de la contracultura de Barcelona als anys 70. Fang Tou i Tor Babel, el 1976 i 1979, el varen fer conèixer com a poeta. Seguiren altres reculls de poesia, narracions, assaigs, traduccions, interessant-se amb Dalí i Ramon Llull. Ha creat una editorial, les edicions de la Merci, per publicar les seves traduccions del francès al català, del català al francès, quedant sempre molt al marge de la moguda catalanista de Catalunya Nord, cultivant una imatge de dandy entre modernitat, postmodernitat i esoterisme. Del recull Telediari, publicat el 1980, hem escollit els poemes Mercat i Petiteses. Mercat. Sospito els estudis de mercat, aquell treball inescrupulós que esclaus agosarats compleixen amb deure acurat. Els peons d'un joc obscur, els mecanismes regulars, els tentacles d'un gran pop, d'una invisible tarantula. Desconfio dels bancs de dades, aquell fitxer omniscient que curosos investigadors afarten amb informacions. Les mesures de cautela, els judicis expeditius, els règims d'excepcions d'una societat malalta. Petiteses. Costa de creure en controls inescapables, compondre una cançó o sacsejar el cap, o si més no, escriure per donar constància de... Em considero naufrag degenerat, mòmia astuta de l'era televisiva. Preveieren en les tanques concèntriques reduïts espais de desfogament. Exemple, aconseguides finestres catalanes resultaren tot seguit portes ajustades, fins i tot aprofitant un neutre llegat com a punt de partida acceptable, s'entén, inesperats i escrutadors caps de personal es formalitzaren per menuderies acusant-me d'insolidari instint rebel. Em considero naufrag degenerat, mòmia astuta de l'era televisiva.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
4: Radio Arrels. A Pollestres, 95.
5: 1, 2...

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Desobediència civil és el disc de la setmana a Ràdio Arrels. Aquest treball ha sortit a principis d'estiu i és del grup de l'Alt Penedès It's Your Enemy. L'Oriol i l'Edu, guitarra i cantant del grup, estan amb nosaltres per presentar-nos 5 cançons aquesta setmana. Qui és que les escriu les cançons?
3: Doncs és l'Edu. Aquí, com comentava abans, bueno, tenim una dinàmica de treball molt respectuosa amb tothom. Important perquè dins de grups a vegades es poden generar situacions una mica conflictives i tot i que tots ens ajudem, tots ens recolzem, sí que cadascú es fa càrrec de la seva part i a partir d'aquí, a partir d'una idea que pot portar un, que pot portar l'altre, pot començar amb un ritme, pot començar amb un riff, pot començar amb una lletra, doncs la resta s'hi va integrant. Però les lletres són totalment de l'Edu.
2: Vosaltres en el grup sou 4. És fàcil posar-vos d'acord? Subratllaves abans la importància de treballar en grup i d'estar d'acord, sí. De ser com una democràcia.
3: Sí, sí. Ha de ser com una democràcia. Les decisions han de ser compartides, evidentment. Però el que és més important és que surti la màgia, no? Algo que l'Edu comentava abans. Més enllà de posar-se d'acord. Quan algú aporta una idea, ha de sortir la màgia. Si no surt la màgia, tenim un problema. A vegades la màgia es queda encallada i cal tirar de matemàtica, diguéssim. A veure, ara cap on aniríem? Aniríem cap aquí, aniríem cap allà. Però la veritat és que no tenim masses problemes. Som gent molt creativa. El baixista, el Miquelet, no ha pogut venir, però és una persona absolutament impressionant en el baix. Fa el que vol amb el baix. Et crea uns riffs automàticament absolutament increïbles i enganxosos. I la veritat és que no ens quedem mai parats. De fet, tenim el problema fins i tot de tenir molt material que de tant en tant doncs, sempre ens posa en dubte de dir, bueno, recuperem alguna cosa que tenim a mitges o en comencem una altra, perquè és que ens costa el mateix.
2: Ara d'aquí poc escoltarem la cançó que es diu Orgull de classe, però abans us volia preguntar si creieu que és arriscat fer cançons contestatòries. Penso en el cas Baltònic, per exemple.
3: Bueno, la vida és prendre partit, no? També. És arriscat. Potser jo em preguntaria com hem arribat a un punt en què és arriscat dir algunes coses, no? No fa gaire els grups que els 80, i els 80 a l'estat espanyol era una època on algú des de dalt anava dient que això era una democràcia consolidada i això de consolidar no en tenia res, perquè va ser una transició totalment fantasma, inexistent, on seguíem anant els mateixos i segurament encara hi són. Els grups de rock i de punk deien unes animalades que avui en dia ningú no s'atreviria a dir-les. I això ho diuen ells, eh? Això ho diuen a dia d'avui ells mateixos. Escolti, però si jo a la Guàrdia Civil li he dit de tot. Doncs sí, el Baltònic i el Pablo Hasél, és absolutament increïble com algú encara es pot tirar la cara de que això és una democràcia quan passen coses així, no? Però prenem partit o no prenem partit. I la nostra opció és prendre partit i endavant. I endavant. Potser no ens tirarem directament a la foguera i mirarem d'esquivar-la, però sí que hem de prendre partit, i hem de prendre partit tots, perquè aquí hi ha una deriva bestial que no podem dedicar-nos a baixar el cap i dir, bueno, és que això és que va així, no? No, això no va així. Això no té per què anar així i això s'ha de canviar. I això s'ha de canviar i una manera de canviar-ho doncs és fent música que exalti una mica els ànims i que ens posi el mirall davant de la cara i ens digui, per aquí no podem passar. No pot ser que un senyor porti 4 anys a la presó per haver dit que el rei fa coses quan que sortien a la premsa i en canvi el que ho canta sí que el posen, no? A presó, això, vull dir, és totalment increïble. No pot ser que hi hagi una sentència a França que digui que no es pot fer servir el català als plens, de veritat. Però quina mena de llei és això? Quina mena de justícia és això? Home, això s'ha de discutir, això s'ha de desobeir.
2: I tu dius que s'ha de prendre partit? Penses que no prendre partit és al final prendre partit potser per l'extrema dreta?
3: Martin Luther King deia que el que més li sabia greu era... No odiava els blancs, però el que li sabia greu és que els blancs que se n'adonaven de l'abús que s'estava cometent no movien un dit, perquè eren els que realment podien moure coses, no? Doncs avui en dia sí, s'està instaurant unes formes de fer, unes formes d'analitzar les coses que si no ens mullem, acaben sent un tabú que tothom accepta i que es dona per fet, no? I les coses no són així. Les coses no tenen per què ser així. Cal pensar les coses una mica fredament i, no ho sé, al final vivim tots al mateix planeta. Hi ha gent que només pensa en ell mateix i això n'hi ha tot arreu. N'hi ha d'altres que el que volem és millorar les condicions de tothom, no? I no només d'uns pocs. Jo crec que hi ha un missatge de solidaritat i de fraternitat important. Ei, no estem sols, som molts que veiem les coses així, però cal moure's. I moure's vol dir moltes coses. I pot voler dir implicar-se en associacions, en política, o pot voler dir moltes altres coses a nivell local. Jo crec que no cal subestimar les coses que a nivell local realment es poden fer. Nosaltres venim d'un poble petitíssim del Penedès de 1.000 habitants i té la seva part positiva d'implicar-se en un lloc així. Jo, que també he viscut a Barcelona, els efectes de la teva acció en pobles petits que no coneix ningú i que sembla que no importin són molt més ràpidament visibles que en un lloc gran. I és important també implicar-se en aquests llocs. Jo crec que és un missatge d'esperança endavant. Vinga, som-hi, sense manies.
2: La cançó de la qual parlarem ara, que és Orgull de classe, personalment em recorda una mica a nivell de lletra El vals de l'obrero d'Escape. Els teniu com a referents, aquest grup?
3: No exactament, no els tenim com a referents. Són una de les influències, jo diria que són més influència per l'Edu que per la resta. Per nosaltres, ja et dic, no estem buscant de fer un punk, no estem buscant de fer un hip-hop, estem buscant de fer coses que impactin i que tinguin molta energia. El Perilla és una persona, el bateria, que ve més segurament del món del punk, però té una habilitat i una maleabilitat en la bateria que ens ha anat super, super bé. Ell et pot conèixer totes les bandes que han sortit del Penedès dels últims 40 anys i en canvi, valorar-te música molt moderna i tenim moltes ganes d'enganxar-se amb això, no? Escape, diguéssim que més aviat l'escà és una influència, com ha dit l'Edu abans, el hip-hop és una influència, el rap és una influència, el hardcore és una influència. Jo aniria més per aquesta banda que per la de grups concrets, no?
2: Doncs va, tot seguit escoltem Orgull de classe de It's Your Enemy.

0: Orgull de classe de Eat Your Enemy. Podeu retrobar aquesta entrevista a la nostra web radioarrels.cat i ens retrobem demà a la mateixa hora.
1: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

en mes mans, esta petita arqueta que un jorn ha de tancar. De perles i carboncles, topazis i adamants, el teu mirar fantàstic, el teu parpellejar. A tu en primer terme els teus mons adreçar avui, recorden esta vida d'un temps que ja ha passat. Abans no s'amuntegui el venidor recull, cobrint la roca mare amb flors de nou esclat.

l'ull inatent. Rosecs, angoixes, guerres avaraven llurs paranys i la petita larva d'humanitat absent restà de nostres hores i nostre cor i afanys. Més no fiéssim gaire en el fat mentider que fingeix immutables les coses d'aquí baix. Quan més distrets estàvem solcar l'obac camper, un raig que ens enlluerna, esclant-lo de viatge. El llibre meravella l'endur piscat esprit,

vas emigrar a un abscondit paratge estoig segrestador i que musos retornes d'allà, d'enllà del mar a tus 20 anys parada en gràcia i esplendor. Ets tu per qui els poetes el vers mesuraran, per qui plasmarà formes i somnis el pinzell, per qui acora els aires i frontes bronziran i es

La faldilla de l'Alba és molt curta i la Sandra se'n va com un suc, que no suporta la seua presència, sense nota aigua freda al meluc. L'Alba no és verge ni és bruna, i quan pica l'ull es cauen tots a coin d'amor, que fas perdre la raó per no sentir-se sola i despullada.

Esirelli, Esirelli.

Bueno.

alça'l i camina. Nostres ulls, ha dit,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El que ha de quedar clar és que el valencià, el català que parlem al País Valencià, és encara una llengua postergada, o pitjor, perseguida. Ens la volen acorralar al reducte folclòric. I no, així hem acudit a manifestar-nos per la unitat de la llengua. O ens recobrem la nostra unitat, o serem destruïts com a poble. O ara, o mai.

0: toc, toc, toc, què és això? El picot de Montescot.
1: Qui és aquí?
0: El picot de Sant Martí. Què és això? El picot de Montescot.
2: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

0: Mats, Reis d'Orient, m'he portat malament.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: That man.
1: Ràdio Arrels.
2: A Bula d'Amunt, 95.
3: Si hagués

0: Música de proximitat.
1: Pot ser que sí, Vicenç, que tenies raó. Ara farà 10 anys de fuig al Rosselló.

Vicenç, té amor per tu sol. Torna a venir, Vicenç, la flor es desespera. Torna a venir, Vicenç, té amor per tu sol. T'escric avui, Vicenç, com guaire de germà, per te dir el turmenç del país català.

la cuma de la ramada on plegaven nius. És ruta godronada fins al camp de l'Oliu, el serrat d'en Quiot, on caçaven mures, i el cortal del Menut amb el samat d'espic. El pla de Lledoners i ses figues madures tot ha sigut venut a un estranger ric.